0: Mamba song and remixed it.
1: Antena Caro. Son les 4.

0: tots els divendres a les 11 de la nit, toca desconnectar és a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre tot el vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.

0: Bona nit, família, i benvinguts un dia més al programa més xatxi guai de les Terres de l'Ebre i de tot el món sencer i mundial. Benvinguts un dia més a... A fer punyetes!
1: Vamos!
2: Tito!
0: Quin cop de Déu has fotut, sí que tenies ganes de fotre caldeu, eh?
2: Pensa que el dia abans no vam poder vindre, que el dia del treballador.
0: M'has fotut un susto i...
2: Va, fa'm un aplaudiment, Tito, eh? Que estic supercontent avui.
0: Ec, si ho tinc controlat, això ja.
2: Tito, què?
0: Això pareix que m'ho emporti a casa i ho practiqui, però no, eh? Això...
3: Tito. Estàs segur que t'ho emportes a casa i ho practiques?
0: No, a casa tinc uns altres joguets.
2: Tinc estos, altres joguets?
3: T'ha cosinat ahir, ja.
0: Bueno, ma cosina ara... Ec, un dia hem de tornar a parlar de ma cosina un dia, perquè...
3: A veure si és veritat.
0: M'està fent molt la perla, ara ja no li faig tant de cas, ja.
3: Mos ficaves el dia, totes les setmanes, en la música... I des de que tu aquí passes de la música, no sé si és que vas saturat de feina o què passa, però què passen les novetats de l'estiu?
0: Quines novetats?
3: Estiu, tu no saps les novetats que hi ha acústicament de les cançons de l'estiu? Vas tort, xato.
0: És que jo
3: aquí
0: fico
3: qui
0: molt...
3: és lo DJ?
0: Però és que jo fico molt música popular i d'aquella, no, saps? Que ballen,
3: hauries d'actualitzar-te.
2: A sentir que aquest xaval que sortit que diu Raül fa unes cançons superbones.
0: Quin noveta. Raül? Qui? Soy en tu boca? Que...
2: Sí, tio, és lo tema que d'aquest estiu.
0: Però tornat a renaixes, sí, torna?
2: No, que és novetat.
3: A veure, Tito, en sèrio que s'han dit jo que com ets? T'hem de ficar nosaltres al dia de les actualitzacions que hi ha musicals per ahir? Això m'ho estàs dient de veritat, tio?
2: Tito.
3: Fica grill, fica grill, sí. Fica el grill, que vergonya te n'hauries de donar, xaval.
2: Te'n recordes, Tito, ah, sí, i mos presentava. Bona nit, Calo, bona nit.
3: Ara saps què passa?
2: Què?
3: Que des de que té la furgona amb un logotip...
0: Mira, em vaig a comptar una.
3: DJ Tito.
0: Quan he anat a comprar...
3: Ara ja s'ha perdut, les actualitzacions les
0: han posat a altres. Quan he anat a comprar les aigües, per a les aigües que bevem aquí al programa...
2: Sí.
0: He anat a comprar les aigües...
2: Espera, Tito, que vaig a pegar un traguet.
0: Ah, vas a pegar un traguet i fresqueta. Doncs quan he anat a comprar les aigües, la dependenta de la botiga m'ha dit... Diu, esta de la furgona? Diu, esta de la furgona ets tu? Dic, sí, eh? Diu, que ets cantant? Allí s'ha quedat, allí paradeta, que es pensava que era Bisbal o algú. Dic, no, sóc dijous.
3: La que canta és ma cosina.
0: No, home, dic, sóc dijous.
2: Quina Àfrica, dic, tu ets quina Àfrica. Bomba!
3: Tito, actualitzacions. Anem de cara al verano, canciones del verano i companyia.
0: A vegades... A vegades també faig com de King Africa, també.
2: Sí, no?
0: També faig, el meu xou també és així de... Bomba!
2: Que si no, Tito...
0: Bueno, va, ec! Què? Anem per matèria.
2: Què passa?
0: Anem per matèria. Anem a parlar d'algo, no?
2: De què?
0: No ho sé, d'actualitat i tot això, ja que ha tornat a vindre Nati, que l'últim dia mos va fer una miqueta de...
2: Nati fa rato que tu, si igual te...
3: No,
2: li...
3: igual jo te... porto un bar i el porto tot sola, eh?
2: Nati, fa rato que estàs tossint.
3: Sant Jordi.
2: Sant Jordi.
0: Ja vam parlar de Sant Jordi. Sant Jordi. Que no vas vindre.
3: Com havia de vindre, Sant Jordi?
2: No, Sant Jordi.
3: Com havia de vindre, Sant Jordi?
2: No ho sé.
0: Van a veure? Ja van regalar moltes roses.
2: Algun capullet?
0: Algun capullet?
3: No, capullet no.
2: Ja van regalar algun capullet a Cuenca, Nati? Què passa? Nati m'està dient que em tallava el coll. Escolteu-me, novetats.
3: Quin problema hi ha aquí?
2: Novetats, però els problemes...
3: Quin problema hi ha? L'única soltera a la plantilla, no? I acaba d'un bon ou de fotre tot.
2: Doncs has de follar més que els casats, creu-me, Nati.
3: Però aquí de què parlem avui?
2: No ho sé.
0: De novetats.
2: De novetats.
3: Correcte, posa-ho.
0: En quina novetat comencem? Bueno,
3: arranca.
0: Que està clar, no? La novetat mundial que ara tornem a tindre aquí. Lo
2: no sé.
0: Antivirus. L'antivirus, què trobeu d'això?
2: No sé.
0: Què passarà? Per entenem. Jo estic patinant.
3: Resulta que no sabem ningú d'on ve el crucero, però bueno, sabem que ve d'Amèrica Llatina, no? No sabem si ve de Brasil. Resulta...
2: Argentina, Nati. Argentina.
3: Pues resulta que això de l'antivirus és un virus per les rates, però resulta que dins demà o després demà atracarà Tenerife.
2: Sí,
3: perquè com som una ONG que tot ho arropleguem...
2: Però això a Espanya, aquí no, eh?
3: Però diu que no s'ha trobat ni una rata en tot lo d'allò.
0: Diu que no atracarà, diu que pegarà voltes de moment.
2: Sí.
0: Que no el deixen aterrar. De moment que pegue voltes, ja veurem què passa.
3: Que busquen les rates i que les
2: mani. Jo l'únic que vull és agafar-lo ràpid, morir-me i que no em maregen més, que això és una
0: merda. Però què trobeu? Això serà igual que el coronavirus?
2: No, Tito.
0: No m'assusteu, eh? Ara que sóc autònomo i això, ara estic cagat, eh?
3: No ho sé, però a veure, un crucero, eh?
2: Un crucero de pijos. S'haurien d'haver mort tots.
3: Jo que sempre dic que si em toca la loteria me n'aniré de crucero.
0: Però és que hi ha una persona morta, m'apareix dins d'aquell barco.
2: Tres
0: morts dins del barco.
2: Bueno, tres són tu, jo i tots els demés, Tito. Para, compte, que aquí acabarem tots, eh?
3: No anem bé.
2: No anem bé.
3: No, que dic que ratolins. I diu que ratolins no troba cap.
0: Perquè tu què trobes? D'on surten estos virus? Perquè, claro, comença en algun lloc el virus, no? D'on se crea? Qui crea?
3: Lo fort és el que he dit jo avui. A veure, realment passem per un aeroport I vosaltres vos recordeu del programa aquell que feien, com era allò de...
2: L'Aeroport i Barco.
3: Sí, no, quin era? HBO no sé, Max d'estos no sé. O algun programa d'estos feien lo de... Sí, home, sí, collons, lo de...
2: De què, Nati?
3: Los programes estos que fan de les aduanes.
2: De les aduanes, sí.
3: Vale, als aeroports.
2: Sí.
3: Vosaltres vos recordeu de que interceptaven no sé quantes maletes, sí, perquè resulta que de Sud-amèrica la gent portava les maletes plenes de car, sí, i coses. A veure, resulta que a un aeroport són superestrictes, hi ha un creuer, se gent... cola un virus en sí, no sé quantes rates.
2: No, no, Nati, esta gent va agafar el virus a Argentina, va pujar al barco, va coar el seu virus i allà dins se va morir.
3: Sí, perquè damunt diu que surt al cap de 6 setmanes.
2: 6 setmanes, sí. Però ara el virus, quan verà el munt de rates que eren les Tasmanyes, se n'anirien seguint.
3: Però voleu dir que al final no mos creurem que m'ho foten el pèl?
0: No
2: sé,
3: la informació que mos donen per la tele, esteu segurs que realment...
0: Vols dir que això no ho creem per a controlar-nos una miqueta?
2: La tele, Nati, saps què faig jo tots els dies? Nati, saps què faig jo?
3: Jo després de veure el del coronavirus, que mos van moure com a titelles en les vacunes, tot el que van voler fer, se van forrar les farmacèutiques. Vosaltres vos recordeu al principi que un test de merda mos costava.
0: I les mascaretes.
3: I damunt de que mos burxaven lo nas, encara pa colmo pagàvem 5 euros i pico per un test.
0: Encara estan fent juïsme, per això, estan fent un juïs al voler les mascaretes. Jo encara
3: plora l'ull dels primers testos.
2: Avalos, avalos. Avalos. Nati, escolta.
3: Mascarilles. S'han forrat tots a costelles nostres. Ara què?
0: Canviem de tema, que Nati s'està calentant.
2: Sí, no,
0: canviem.
2: No.
0: Nati més s'està calentant.
2: Escolta'm, amic. Escolta'm, que no has de mirar la tele. Que el que has de fer és escoltar.
3: No la miro, no la miro.
2: Que no t'estic prenent una pregunta, t'estic dient. No has de mirar la tele.
3: No la miro.
2: El que has de fer és escoltar sempre, Tito. Antena Caro. El 96.0 de la freqüència modulada. Aquí t'has informat, eh? És que escoltés l'antena que no sabria tot.
0: Va, canviem de tema, que Nati mos està emprenyant.
3: Vámonos.
0: Ha anat a veure la pel·lícula de Michael.
2: Jo com a crític de...
0: L'has vist?
2: No, però sí que l'he vist.
0: Home, com a crític jo que l'he vist, si tu no l'has vist.
2: Tites, l'he vist, però vull aconsellar a tots els oients que no la veiguen. Una estrella, hosti, li fico una estrella.
0: Per què?
2: Una estrella perquè, home, perquè no, és una infàmia.
0: Mira, te vaig a dir jo que l'he vist.
2: Si tens ganes de pagar-li 10 euros, ves al cine, t'he gastat 10 euros.
0: Jo l'he vist, vale? I vaig plorar tot.
2: Home, jo també, eh?
0: No?
2: Per 10 euros, en cap dòler.
3: Sí, últimament està super.
0: Sí, últimament no sé què passa, que ploro estant assentat al sofà algun dia i plorat.
3: A més, surts fora a veure les estrelles.
0: És, sí, estic en una altra fase ara. Però la vaig anar a veure i em va encantar. I jo, Michael Jackson, sabia zero de la seva vida. I és un repàs de la seva vida i em vaig quedar molt guapa, molt ben feta. Lo sonido espectacular, les cançons. L'actor, que és un cosí...
2: No, és un nebot.
0: És fill d'un germà.
2: D'una germana.
0: O d'una germana. L'actor, hi ha ratos que dius és ell. Ec, molt guapa i molt impressionant.
3: És a dir, la recomanes.
0: 100%.
2: Pues jo no, eh? Una estrella, Tito. Una estrella. Una infàmia. Ja, però jo estic al bando bo. Després què? El papa què? Ve el papa Tigre 14, eh? Aquest any ve el papa a Barcelona.
0: A Barcelona?
2: Ah,
0: bé, a Barcelona?
2: Sí.
0: Aquí ha inaugurat una altra vegada,
2: sí, bueno, una altra,
0: la Sagrada Família? No,
2: un trosset més que hem fet ara. La torre de...
3: Pagaran 12 euros i faran 2 hores i mitja més de cola.
2: No, que va... Bueno, sí, és per a Barcelona.
3: Veure la Sagrada Família.
2: Veure la Sagrada Família, farà una cerimònia. Estic parlant del papa, collon! Tito!
0: Està parlant i ja dic, papa, què més?
2: Canviem de tema, no t'interessa, Nati, parla tu!
3: Lo papa,
2: Tigre 14, que este que van ficar, que és americà.
0: Vols que et digui la veritat?
2: Què?
0: No li fico ni cara, no sé ni qui és. Ja m'he perdut.
3: Jo sí que...
0: Jo en els papes ja m'he perdut.
3: Però és que realment...
2: És un abuelo com tots?
0: No ho sé qui és. Me passaria pel costat i no el coneixeria.
2: Probablement serà pederasta i haurà abusat d'un munt de cries, que és la moda soberana d'ells, i després...
3: Xupar el bote com tots.
2: Pues sí, això part d'això.
3: I este, les idees propis que té, pues per a mi són una mica... No ho sé.
2: Què creus? Quines inclinacions tens? Creus que tenen?
3: Pues bueno, pues l'últim a mi m'agradava molt perquè penso que sortia i enviava
2: un missatge.
3: Correcte, de cara a la societat, de cara a la societat mundial.
2: Sí, sí.
3: Encarada de cara al cristianisme, vale? La gent que sigui, que vulgui ser creient, que per a ells importi un missatge que pugui donar un papa. Per a mi no importa, perquè ja penso que aquell home viu de la bicoca com tots. Però n'hi ha que tenen més credibilitat que altres. I jo penso que és una mica venut. És una mica venut.
0: Bé, ja ho veurem.
3: No ho sé.
2: Ja ho veurem.
0: Bé, no, tinc una... canviem de tema, va, fem un altre salto.
3: Sí. La Pau Mundial anem, penso que no la podrà fer.
2: La portarà no, Trump.
3: La portarà Trump. Trump i Harry... És tan bèstia tot que trobo que per molt que es fiqui el papa...
0: No ho aclarirem.
3: No, res.
2: Poc. Harry Potter, aquell, Harry Potter i Trump la portaran. La...
0: No parlessin de Trump. No? No entressem, no entressem. No entrem parlar... totes les setmanes.
2: No, bé, però jo què sé, sempre parlarà de fer la secció de gossets i...
0: No, deixem una. Tinc una altra notícia. Una miqueta dolenta de moment. Oh, de moment una miqueta dolenta... però que no vol dir
2: després
0: res.
2: Del papa vaya baixonic.
0: L'antena Caro Fest Tardeo que vam anunciar l'últim dia, que era el 13 de juny, doncs pues de moment queda cancel·lat.
3: No. I això?
0: De moment no. Queda cancel·lat. Però, Esperat.
3: Però per què? Mal temps?
2: Espera, has deixat parlar, Nati?
0: Queda cancel·lat perquè es veu que fent un altre festival allí els Valentins o no sé què, que foten una festa molt gran, vale. Que sí. Veus que va molta gent d'aquí, ho han volgut cancel·lar, de moment, vale. Perquè mal dia, i ho deixarem per a després de l'estiu.
2: Espera, que pica el jefe que havia demanat vacances. Jo havia demanat vacances tota la setmana següent perquè sempre m'ho passo supermalament. I ara després li envio un
0: WhatsApp. Ara li dius de moment,
2: abortar, abortar.
0: I ja verem.
3: Jo estic a quatre passes i com no ho noto, no dona igual.
2: De què? A quatre passes
3: de què? De la Caro Fest.
2: De la Caro Fest.
3: Jo no noto res.
2: No?
3: No.
0: Bueno, què?
2: Perquè no n'ha fet un calofest. Si ho notaries, agafis un calofest.
3: Mira que està al
0: costat, eh? Què teníeu?
3: No venia a fer del mut.
0: Què teníeu?
2: Jo volia parlar del papa, però el Nati no l'he aparegut bé.
0: Ja hem parlat prou del papa.
2: No. Jo què sé.
0: Algun tema més o no? Fiquem musiqueta ja, que ja hem parlat massa. Vull anar a la secció de Nati, perquè Nati...
3: Fica una cançoneta.
2: Vull fer un incís d'informació per a tota la gent que malauradament pilla Rodalies totes les setmanes o tots els dies, que sàpiguen que a partir del 9 de maig se tornava a pagar. Ja canviat les condicions, ja han canviat.
3: Berro.
2: Com anava malament, no et feien pagar. I ara han canviat les condicions. Igual va malament, però...
3: Seguís vagant malament i diran que a partir del dia faran pagar.
2: T'ho acabo de dir, del 9 de maig. No escoltes.
0: Una vergonya, eh?
3: És una vergonya.
2: Ara sé que sent la meva dona en mi. No escoltes, Nati.
3: Si jo visqués a Mataró i em toqués agarrar dos trens cada dia per entrar a Barcelona, entres a Barcelona, arribes a Sants, 2 metres, 3 metres per arribar a la feina, t'ho juro que me'n vaig
2: a on?
3: A l'oficina
2: a mig de Barcelona.
3: Sí. Allí tenen les oficines aquelles tan altes, no, com tots, que allò és un mundo. Me'n vaig allí, els ho foto la bomba de dir rebenteu tots.
2: La bomba, la bomba
3: és una vergonya.
2: Si dius la bomba, l'has de pagar els drets a Quigràfica.
3: Una vergonya.
2: Una altra informació, lo pavo este, la cançó de Quigràfica de la bomba, sí. Ell se veu que la va agafar d'un altre que l'havia fet.
0: Què dius ara?
2: I este el va denunciar i, bueno, al final van fer un acord. Hi ha un trosset de la cançó que
0: Quigràfica
2: diu el nom d'este xic per a 750.000 dòlars anuals guanya només en els drets d'esta cançó.
3: Ara imagina't,
2: ell va fer l'entrevista i diria 750.000 dòlars cada any per no fer nada.
3: Ara imagina't que ve un altre, un paio.
2: Què?
3: De l'altra banda de riu.
2: Sí.
3: Que estem parlant de dins
2: Ferreri,
3: Tortosa.
2: No,
3: de dins Tortosa. I agarra i fa popular la cançó nostra No vull ser del poble del costat.
2: Tu què faries? Jo què sé.
3: Mira, imagina't que la penja per YouTube, com avui en dia és moda, i el tio
2: YouTube,
3: se fa viral.
2: El YouTube era moda fa 20 anys, Nati.
3: Se fa viral.
2: Ara
3: imagina't, en quan nosaltres la cantem, al ball de festes de Roquetes.
2: Sí.
3: I donem per que l'alcalde mos diu, no vos passéssiu, no vos passéssiu.
2: És amic meu,
3: Vale, però ara imagina't que un paio de Tortosa agarra i ho penja per YouTube i la fa viral. I este tio es forra costelles nostres. Tu què faries? Sí, te'n vas a casa d'ell i l'omfles a hòsties?
2: Intentar fer-me amic, dir-li hola,
3: soc
2: calo, soc normal.
0: Bueno, què?
2: Com
0: ja heu acabat del duo este parlador que esteu fent.
2: No, jo és que jo...
0: Fiquem musiqueta?
2: Un temacle, Tito.
0: Temacle dels bons.
2: Quin temacle?
0: No sé, la triat Nati.
2: Quin temacle has triat Nati?
3: Coti per Coti.
0: Hombre.
2: Pues parlant de Coti.
3: Que diràs que la mobilitat i ex anem de cara a l'estiu.
0: De cara a l'estiu sempre tornarà a sortir esta cançó.
2: Coti per Coti. Parlant de Coti per Coti, avui portem 3 superstars. No sé si ho sabeu, oients. Ho vaig fer un spoiler la setmana passada.
0: Sí.
2: Fa dues setmanes, perdoneu, que la setmana passada, el dia del treball de la festa, que vaig prometre i podia prometre que portaria a les membres més
0: Més què?
2: Coti per coti de...
0: Més coti per coti.
2: Més coti per coti de l'Associació de Veïns de la Ravaleta.
3: Associacions de Veïns, estem parlant popularment.
2: Associació de Veïns de la Ravaleta. Entre elles la molt honorable presidenta.
0: Ah, sí, tenim a la presidenta.
2: Ana Sastre, Ibericat.
3: I hem de tindre en compte que és una de les primeres associacions de veïns de la història de Catalunya.
0: Hola!
2: Ana Sastre i Soler, perdó.
3: Va, fot-li una miqueta de musiqueta.
0: Vinga, va, fiquem tema, no?
2: Tema que
0: li toca. Tema i comentem.
2: Tema que li toca.

0: passat, que no la sentíem.
1: Estiu passat, segur.
0: Claro.
2: La sardoneta
0: durant
2: catalana.
0: No s'ha ficat en tot l'hivern.
2: Jo sempre que la fico, sempre dic l'himne oficial de Catalunya.
0: Claro. És que ha vingut l'hivern i l'hem oblidat. I de dir, què ha passat? En coti per coti? No vull saber res. Mm. Però, claro, ara vindrà l'estiu, la tornem a sentir.
1: Home, que això de Raúl este, que és un tema, que este Raúl este, és espectacular, i te la senti, te la busca, Raúl, eh?
2: Ja te la buscarem.
1: No, este sí que mola.
2: Ja te la buscarem.
0: Estàs fent comercial.
1: Ja he de fer comercial.
0: Mira que tu has tingut gran. La vida de les de tota la vida.
2: Tu t'has de fer com sóc jo.
0: Sí, sí, sí.
2: Qui paga mana? Tu vols això? Te fico això?
1: Jo el que no vull és madurar. Deixeu-me viure. Jo vull ser normal, ja, però sense madurar. Està sempre verdet, verdet.
2: Nàtia!
1: Què?
2: A veure, explica'm-ho, què portes avui?
1: Tito, fot-li a la secció de Nàtia.

0: Avui el tema va de les associacions de veïns de pobles.
1: Sí, sí, amigo.
0: Nosaltres som d'un poblet, que no som d'un barri, som d'un poblet. Encara que l'Ajuntament de Roquetes no li agrada...
2: Som poble.
0: Com? Alcalde de Roquetes, ho sentim molt. Que sí, que només ho cantem a festes de Roquetes. No volem ser el poble del costat, però som el poble del costat, no som un barri.
1: L'alcalde,
0: som el poble del costat.
1: L'alcalde és el primer que diu que som un poble.
0: Som un poble. És que som un poble.
1: No, nois, som un poble. Per això et dic que l'alcalde ho diu.
0: I que no. Le pese a quien le pese.
3: No li fotis canya, que estem renegociant els pressupostos de l'any que ve.
0: Avui tenim com a convidades tres membres d'una associació que són... que és una associació que és una de les més antigues de Catalunya, ho sabeu, no?
1: De la nostra associació, del nostre poble.
0: Correcte, del nostre poblet.
1: I què? Què passa en aquesta associació?
0: Pues bueno, jo el tema que porto avui és de com se van crear les associacions de veïns.
1: Sí.
0: Perquè això és una cosa que tots ho tenim als pobles, tots ho tenim als barris. Sabem qui és el president, sabem qui és la secretària.
3: Hola, sempre... supermachista, president i secretària.
0: Anem
3: que pot durar dies en mans de Podemos.
0: Va, a veure, tu si ets un poble, qui vas a queixar-te? Tu si ets un abuelo, que vas tots els dies al metge, i t'has de queixar al poble, a qui et queixes? A la presidenta de l'associació de veïns.
3: A la presidenta.
0: No? Venen festes.
3: A la que més a prou tinguis de cara meua, que en este cas és...
0: Correcte. Tu a on te queixes, a la presidenta de l'associació?
3: Després parlarem dels dos pilones que m'ho he ficat. Després.
0: Lo bando. No va haver el bando, perquè no s'anuncia això, perquè aquell l'ha enterrat i no me n'he enterat. Claro, tu a qui te queixes, a l'associació de veïns, de tota la vida. Pues jo el tema que porto avui és com se van crear les associacions de veïns.
3: A mi que m'ha llamat la curiositat és que només has dit, quan te vas a queixar, no dius res del que fan bo, eh? Sempre passa el mateix, les associacions pobres.
0: Quan
3: foten un fart de treballar i només sortim per a queixar-nos.
1: Algú hi ha que felicita, però sí, costa, costa.
0: Nois.
3: Jo un dia vaig dir gràcies, com em ficaràs Coca-Cola?
1: Quan feliciten t'emociones, perquè sí, com no és normal, saps? Ja.
3: Jo ja he estat...
0: Bueno, ei, hem de tindre en compte que l'any passat se van fer moltes coses, eh?
3: I pel que cobren, que bé, no és com el que
0: deixes... La Sociedad de la Raval va fer 50 anys, ja.
3: 50 anys, per això estaria...
1: Sí, sí.
0: I es van fer 3 o 4...
1: Yeah. Espectacles bons.
0: No, home, ja ho crec, ja ho crec.
1: Festeta bona.
0: Ja ho crec. Home,
1: ja ho mereixia.
0: Una planteta que encara la tingui, no se m'ha mort.
3: No, no.
1: Jo no, jo sí, tinc el test, sí, veus?
3: Sí, sí. La planteta. Això és que te l'has fumat, cabrà.
1: Tinc el test.
0: L'Ajuntament se va portar molt bé. Sí, sí, sí.
3: Explica'm
0: sí.
3: Les associacions, a veure. Quin any va començar la Ravaleta?
0: Associacions de veïns.
3: Sí.
0: Van sorgir entre els anys 70, 60 i 70, dins del franquisme.
3: De quin segle? 60-70 del segle?
0: A veure, Carlos, quan vols que et pegui? Avui o demà? 1960-1970.
1: Pega-li,
3: pega-li. Segle XX.
0: Acabem. Correcte. Dins del franquisme, feia molt poqueta que s'havia acabat la guerra. Com a resposta de la falta de serveis bàsics als barris i necessitat de llibertat democràtica, van sortir de l'Organització Popular per a reclamar millores urbanístiques de vivienda digna i com a espais de participació política i social. Els quatre veïns, com nosaltres, revolucionaris, de dir, que allí van haver els quatre o cinc veïns, que era una miqueta el que dius tu, les bugaderes, que s'hi van afegir i van dir, va, fem poble.
3: Fem poble.
0: Això és una frase que és molt bona, la de fem poble. I pega molt en la societat de veïns. Context de creació. Van néixer en un context de ràpida urbanització o crisi urbana, on els barris populars tenien una gran mancança de pavimentació, clavegueram, transport i centres educatius. Una associació de veïns en un mínim de 3 persones ja es podia crear. És a dir, si n'érem 3 i érem revolucionaris, per avant.
3: President, secretària i tesorera.
0: Mentre paguessis la quota anual,
3: sí, no?
0: Tiramilles.
3: Molt barata, la quota.
0: Claus impulsores. Van ser impulsades per líders veïnals. Les quatre revolucionàries de l'Odinat. Sí, sí. Militants cristians, comunistes i nacionalistes. És a dir, s'ajuntaven tots.
3: Cristians, vale, comunistes però... i... Cristians sí, sí, sí. I comunistes...
0: Cristians, com... comunistes i nacionalistes.
3: Però si els comunistes se'ls cargaven els capellans.
0: Barri, el barri. No. S'ajuntaven tots.
3: Vale, vale.
0: De dir, si ha de ser un bé per al barri, mos ajuntem tots.
3: Vale, no, no, sí,
0: que utilitzaven l'associació com a mesura de lluita comunitària. Lo marc legal. Encara que la dictadura era bastant restrictiva, perquè estem parlant d'època que encara estava Franco...
3: No, en aquella època, si no dies que ets comunista, no et feia la pell.
0: Se t'aguanyava
3: més planeta, ja.
0: Estava Franco encara, tio.
3: Ja se va morir.
0: La llei d'associacions del 1964 va permetir paradògicament la seva regularització. Evolució i democràcia. A partir dels 70 es van federar a les grans ciutats i van funcionar com a escoles a la democràcia i resistència ciutadana. Que està molt bé, eh? Que
3: lluitar pels drets, sí, sí, que això surt, això surt de fer poble, lluitar pels drets.
0: Correcte. Demanar, de dir, aquí què passa? No tenim faroles, fiqueu-nos faroles. L'Ajuntament no se'n donava compte, però és el que parlem, el mateix veïnat, doncs poquet a poquet.
3: Clar que se'n donava compte, però si tu ets el curcolet allí, ring, ring...
0: Correcte, te gastes diners i fiquen la farola, que és el que toca.
3: O dos pilons,
0: que per alguna cosa et paguen els pressupostos, no? Finalitat, el seu objectiu principal és, i segueixen, millorar la vida en l'entorn veïnal, la convivència i la defensa dels interessos dels ciutadans.
3: No? En este cas nostre, de la nostra Ravaleta.
0: Correcte.
3: Que jo tinc una...
0: Que tot sigui dit.
3: Tinc una proposta que
0: l'associació
3: de ficar un peatge
0: de veïns de la Ravaleta és, si no la primera, una de les primeres de les Terres de l'Ebre.
3: La primera.
0: Per no dir de la província de Tarragona.
3: Per no dir de Catalunya.
1: Ojos des paraules, eh?
0: No volem ser el poble de costa, però portem un munt d'anys. I realment, avui per avui, i jo ho penso perquè veig molts de barris de Roquetes, molts de barris de Tortosa, i a mi he sigut membre, vaig sortir com vaig ser autònoma.
1: Hem sigut. Los tres.
3: Sí, sí.
0: Per a mi
3: jo vaig ser mà d'obra barata, eh?
0: És una de les associacions de veïns, me dona igual dir de barri que de poble, som molt humils, sempre ho hem sigut, però quan mos convé donem molt pel cul. És a dir, podem dir que som una associació de veïns del poble del costat. Per a mi és una de les millors de les Terres de l'Ebre.
1: Ole.
3: No, una de les millors, no. The best of the world forever.
0: Reivindicativament hem aconseguit moltes coses pel poble. I tu mires, hi ha associacions de veïns de Perall que no reivindiquen. I nosaltres a la Ravaleta hem aconseguit moltes coses. I perquè no mos han deixat fer, perquè encara n'hauríem aconseguit moltes més. I això ho sabem los tres, sí. I
1: els
0: altres tres que hi ha aquí.
1: Hem sigut pesadets.
0: No hem sigut pesadets, i tot i ser pesadets encara ho teníem més guapet.
3: Has de dir pesadetis perquè si som mascles de vella has de parar a compte.
1: Hem sigut una llagueta, allà a l'Ajuntament ha sigut una llagueta.
0: Perquè la plaça faria un pam de goig.
3: Segura.
0: I ni goteo, ni plantes, ni una hòstia. Per això ja entrarem el dia que vindrà l'alcalde d'invitat.
1: Bueno, ja que estem parlant de l'associació de veïns, que millor que mos vinguin les membres de l'associació de veïns i parléssim de tot i tot plegats, no?
3: Tito, necessito avui...
1: Què necessites?
3: Una cançó, un temacle.
1: Per a desfogar-te, sí, i desconnectar.
3: Sopa de cabra, lo boig de la ciutat.
1: Sopa de cabra,
3: el boig de la ciutat.
1: Lo fiquem o què?
3: La versió que vulguis, Tito.
0: Se sent identificat.
1: Vinga, va.
3: Avui me toca, va.
1: Vinga, que entre.

0: És una cançó
1: que
0: s'ho fa per un mateix.
2: És molt bona, és Sopa de Cabra en guany, ho sabeu, no?
0: Autobiogràfica meva.
2: Per penseu que Sopa de Cabra en guany ha tret un disc.
0: Sí.
2: I les versionades, que la de Camins la van ficar, què fa, 3 o 4 programes, que la vaig
0: poner. La parlarem dels Camins, perquè ara ve...
2: Molt bé, molt bé.
1: Parlarem de Camins.
0: Tito, per favor.
1: Entrem ja a
0: la... Sí, a l'entrevista, que els hi tinc unes ganetes. Fote-li.
1: Pues sí, com ha dit Nati, aquesta nit a Fer Punyetes tenim unes convidades molt especials. Anna, Paula i Georgina, membres de l'Associació de Vins de la Ravaleta. Tres dones implicades en el dia a dia del poble, amb moltes ganes de fer coses, crear ambient i mantenir viva la unió entre els veïns i veïnes. Amb elles parlarem de totes les activitats que impulsen des de l'associació, de les festes, dels projectes, iniciatives que fan possible gràcies a l'esforç i la il·lusió de molta gent. També descobrirem com és treballar per un poble com la Ravaleta, les anècdotes que han viscut i la importància de continuar fent poble i comunitat. Una entrevista propera, entretinguda, plena de bon rotllo, on coneixerem una mica més la feina que sovint no es veu, però que quan es fa essència al poble, que continua més viu que mai. Vinga,
0: benvingudes!
1: Al final m'he enganxat una mica, he saltat la línia, no sé què he fet. Però la intro, ojo, eh?
0: Molt bé, però... Puc fer una crítica constructiva, Tito?
1: A veure, fes-me-la. Si no m'ha d'afectar, sí.
0: No has dit els càrrecs. La molt honorable Anna Sastre,
1: això tu,
0: com a presidenta, la Paula Fuster, com a secretària consorte, i la vocal, Georgina Lleixà.
2: Xiques, molt bona nit.
0: Vocal, la vocal. Molt bé. Perfecte.
1: Espera, pugem los micros.
0: Molt bé, espera, Tito, problemes tècnics.
2: Fica vocal, xiques.
1: Molt bona nit.
2: Bona nit, xiques i xiques.
0: Què, esteu preparades?
3: Bueno, sí. Hem de tindre demó.
2: No.
0: I lo munt d'anys que fa que vos coneixeu.
3: Venim de tu un poquet, eh?
0: I lo munt de vegades que m'heu pegat les tres.
3: T'agradaria.
2: A veure, xiques, expliqueu-nos coses. L'any passat va fer 50 anys, ja.
0: Sí, expliqueu-nos una
2: miqueta. L'Associació de Veïns de la Ravaleta, si diu ràpid, nosaltres no els hem viscut tots, però hem conegut pares, tios, família. Veïns de tota la vida, família, sabem com s'ha creat. Expliqueu-nos, feu-nos tres quinzets.
3: Bueno, l'Associació de Veïns de la Ravaleta, pues jo crec que va néixer, com tu molt bé explicaves a la teva secció, de la necessitat, no, de que el barri pues millorés, perquè al final és el que dius, vam començar sent un barri, no, una extensió de Roquetes, però al final, que també t'he de dir, Nati, t'he de corregir, que l'alcalde ho creu, s'ha fet poble.
2: Som el poble del costat.
0: No.
3: I bueno, va començar per anar això, pues, perquè el poble llavors tenia moltes mancances i hi havia pues un seguit de joves, nois i noies, no? I que necessitaven pues això, tindre espais per a reunir-se, manifestar-se, reivindicar-se, sobretot pues promocionar això, no? Els serveis mínims i infraestructures que en aquella època, com tu també s'ha explicat, pensa que la nostra es va crear al 1975 i com tu dius, veníem d'una transició del franquisme cap a la democràcia. Se podia començar a iniciar a fer grups de col·lectius de joves, i el poble de moment no tenia veu, però estos joves ja van començar, no, a sentir esta necessitat de, pues això, reivindicar i bueno, d'aquí va néixer.
2: Demanar coses,
3: serveis socials per al poble.
2: Correcte.
3: Infraestructures bàsiques, no? Llavors podíem començar des d'un enllumenat a un arranjament molt bàsic, i a poc a poc s'han anat fent moltes coses.
2: Molt bé.
0: Ja tenen ganes de fer feina gratis. Per això,
2: una associació de veïns, hem de tindre en compte que una associació de veïns a tots els barris, natos que Roquetes, Ravaleta, Tortosa, els barris de Tortosa, que tots no tenen associació de veïns.
0: Parla de la bruixa, Tortosa.
2: Estem parlant de tot arreu, me dona igual. Yeah. Una associació de veïns és d'un barri en un principi, però és el que parlem. Realment, sempre hi ha portaveus, són voluntaris, això és sense ànim de lucre, i és gent que ha disposat del seu temps lliure per fer un bé per als veïns. Sempre és una associació de veïns, inclús som gent aquí tots en este moment, ne som 5, vale? Som 6 i tots hem sigut membres en un moment de la nostra vida, però inclús jo he sigut molts d'anys que no he sigut membre de l'associació de veïns, no, escolta, però he sigut voluntari.
0: Ho vull corregir, jo soc soci. No soy membre,
2: no,
0: de la junta.
2: Socis hi som tots.
0: Membre de la junta, no, però soc
2: membre de la junta tots, però jo inclús pagant la sòcia i no ser membre de la junta, però sempre he anat com a voluntària fent poble. Això és una frase que nosaltres a Ravaleta
1: la portem gravada al front.
2: Correcte.
1: Nati,
2: fent poble.
1: Deixem parlar les invitades,
2: és molt bonic perquè realment esta gent treballa, té la seva família, però invertís el seu temps lliure en fer coses per al poble.
1: Jo vull sentir la veu de les tres invitades que han vingut avui. Sí. La de Nati ja la tinc més que mirada.
2: Pues a de preneu a fer preguntes.
0: No, pues,
2: aquestes xiques estan aquí mirant.

0: càrregues diàries i moltes vegades disposa d'hores per a poder treballar per al poble, no? Per a la comunitat, i fer comunitat altruistament, no? És un gest pues, molt bonic.
1: I això moltes vegades no es valora.
0: No.
1: Hasta que no estàs dins, no ho veus.
0: No ho veus. I a més he de dir pues, això, que som una entitat que sí que ha anat passant molts de membres, és veritat, i s'agraeix, que al final no és només l'entitat com a tal, vull dir que són tots els socis que ho fan possible i tots els grups de veïns, no?, que vivim al poble, i sobretot també pues, això, que hi haurà gent que a lo millor per circumstàncies no pot estar aplicada 100%, però que sempre que demanes ajuda surten col·laboradors, que això és lo bonic, no?, de la unió i de la força dels veïns.
2: Que fem poble.
3: Sempre ho he dit, però ho torno a repetir públicament.
4: Que bé parla, Natastre.
3: Sempre li he dit a la cara, però ara ho dic a la ràdio.
5: Ara que dia ella de la gent que ara dia lo dels socis i tots rotllos, per preguntar-li a la secretària consorte, ara mateix quants socis podríem estar parlant que té l'associació de veïns?
6: Més de 200.
5: Més de 200.
6: Ni seré que el número l'endivines tu.
5: Sí o no? 212.
3: Però famílies, famílies, no persones individuals.
5: Famílies. Tal qual. I la vocal, què? En quin moment vas pensar que era bona idea treballar gratis pel poble?
6: La vam enganyar una
0: mica. Me van enganyar. Sí. Però no te n'arrepentixes.
7: No et gens.
0: Sabeus.
7: Però jo també, com dia abans, Nati, no, pues, al final de tant en tant vas ajudar, vas a col·laborar, fins que un dia m'han dit, escolta, pues, ja que estàs, no? Entra.
1: Sense donar-te en compte, t'estàs...
7: I no sé com,
1: ja estàs dins.
5: I pregunta-li al teu parent, que a més està allà dins sense pensar-se, però no? No el fas treballar?
7: Algun dia l'enganyem, també.
5: No, sí.
3: Sempre costa trobar gent,
5: no,
3: per a...
5: Algun dia no, tots.
3: Sempre costa. És una missió, és una missió complicada quan dius que mos fa falta gent.
0: No, jo trobo aquí, que no, aquí. Gent acaba sortint de gent. Ui. A la millor no gent... que és el que diem ara, no? Com a membres ara, mira, actualment som un grup de 7, així ara, grosso modo, no els he comptat físicament.
5: Ha vingut la veritat.
7: Però... Des d'aquí aprofitem per fer una crida.
0: Sí, perquè passa això, és a dir, com a membres de l'entitat, com posar la junta, tal, la gent pues, veu això, no? Ostres, estaré molta disposició, jo tinc els meus líos, tinc les meves prioritats, tal, que després a l'hora de la festa, a l'hora que has organitzat algo, la feina prèvia, la de durant i la de després, a lo millor passa molt per la junta, però que després sempre a l'hora del moment gros, no?, de la festa i de portar-ho en marxa, sempre en surten de voluntaris.
3: Sempre acudeix un munt de gent.
0: Exacte, això és lo bonic.
3: Allò és bonic. El poble, quan ets uns quants i necessites ajuda, i et venen tots allí a fer el menjar, a ajudar...
1: Quan enxufes la planxa el dia de carnaval per a fer els bocadillos,
3: digues que
1: en un momentet allí n'hi ha 3 o 4 que no són de l'associació de veïns i estan empastrant
3: tomata, que senten l'olor, digues que senten l'olor.
1: Però això és bonic.
5: I quan a actes, això, què feu? Cada any, quines col·laboracions feu? Quan al poble, com a actes?
0: Bueno, fem moltes activitats i tu les hauries de conèixer com a bon rabalero que ets.
5: Però els nostres oients no. Jo ara mateix sóc un presentador superestar.
0: Haig de dir que últimament, claro, sí, estàs una mica desaparegut, eh?
5: És que estic a l'empara.
3: És pare.
0: És pare, recentment, clar.
1: Bueno, però no per esto, bé, sí, realment sé per a més.
5: Sí,
1: quins són? A veure, xiques, expliqueu-mos, al llarg de l'any, tot el que feu pel poble. Que això hi ha molta gent que no ho sap.
5: Ara hi ha molta gent que ha dit, però no fan res, xocolatades!
0: Clar, no, en general portem festes, les festes típiques tradicionals, i a més, tot un programa de cursos, que ara m'acompanya, que ella és una de les organitzadores, com tu dius, secretària.
5: Secretària en consorte, que no se posa en fa de la secretària oficial, que és molt simpàtica.
0: Però que vull dir que sempre està molt predisposta Paula i sempre porta contes, gent, amunt, avall, fa de contacte, directe, entre grups...
1: Expliqueu-vos
0: de fer moltes de coses. Paula, ara te'ls detallarà.
5: Sí.
1: Expliqueu-vos els cursos, que realment...
6: Pues bueno, tenim en dilluns tenim la gimnàsia i pilates.
5: Molt bé.
6: Som un grup de dones que som quasi 25.
5: Molt bé.
6: I la veritat és que mos fa suar molt.
5: Se poden sumar homes també?
6: Si vols vindre.
5: No, homes.
6: Voldríem veure't allà fent gimnàsia.
5: Jo soc macho alfa.
0: He de dir que últimament s'estan aficionant els homes.
5: Sí o no?
6: Estem creant un grupet d'homes.
3: Jo voldria, si em deixeu, voldria fer un incís abans de continuar.
6: Espera, que no he arribat.
3: Vale, arribar.
5: Jo estic a punt d'arribar, Nati, ara he tocat-me.
6: En dimarts tenim estiraments passius a les 5 de la tarda. I després en dimarts just fem dos grups de ioga. Tites?
3: Sí, sí, veus, estic, aquí volia arribar.
5: Para,
3: ho vaig comentar ja a l'últim programa que m'havia apuntat al ioga de la Raval. Sí. Ec, vull
5: I
3: dir...
5: Ja t'has borrat.
3: No, no, no, no, no, ec, sempre sí que...
1: Però t'has apuntat?
6: Sí, sí.
1: T'has apuntat.

0: M'he apuntat i hi vaig.
1: Ah, hi vaig?
2: Sí, però,
3: avui, de fet, no he anat perquè estem aquí.
0: Bé, no, els dijous,
2: divendres. Va ser ahir que no vas anar-hi, no. De fet, la meva pregunta era que fem com actes mensuals, però bé que això va semanal.
3: Sí, després te direm los de l'any.
0: Sí, però espera que estava parlant jo, no m'has deixat acabar de parlar. Perquè si no ho faig, m'apedregaran, saps? Perquè ja he quedat que ho faria.
3: Sí, perquè has fet publicitat.
0: Ja he fet publicitat. I des d'aquí vull enviar una salutació a tots els membres del ioga i de tots els cursets, en especial a la meva professora del ioga, Maria. Així que queda saludada, ja ho he dit.
2: Un èxit, un aplaudiment per a Maria.
0: Vinga, va.
2: L'activitat física que fa dit és
3: ioga.
0: No t'equivoques, que en faig més. Ja parlarem el pròxim programa d'això.
2: Pujar al primer pis que en vius no compta, eh?
0: Ja parlarem el pròxim programa. Ara estem en els insurivins.
2: Espectacular.
3: Bueno, en dimecres seguim en els cursets de cuina, que realment també estan funcionant molt bé. Ara ja no n'hi haurà cap més fins al setembre, perquè els cuiners tenen que descansar.
1: Vosaltres sou conscients de que el curset de cuina
3: és un èxit mundial?
1: Home, sou conscients de que pel Facebook i l'Instagram hi ha un munt de gent que us segueix?
3: Sí, sí.
1: Obriu places.
3: Home. I que I sempre se plenen.
1: Està ple. I per què no feu més places? Perquè si no vindria gent inclús de dins Tortosa?
3: No, no, és que de fet
1: ja venen. Lo de cuina Ravalero?
3: És que quasi bé són més gent no sòcia que socis realment. Sí, sí, i s'ho passen superbé. I la veritat és que estan molt contents i totes les setmanes segueix ja ven la mateixa gent. O sigui, se van obrint places, algú que se ho deixa el que siga, i en seguida estan obertes.
1: Sí, sí,
3: són
1: sí,
3: molt bons xefs.
4: I a més molt, perquè han participat a jornades sí. gastronòmiques.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Van anar a la Fira del Vi, a Roquetes.
4: És que fan plats xulos, eh?
3: I, bueno, després van... mos van fer les tapes famoses de Carnaval.
0: Quin fitxatge, quin fitxatge vaig fer, en Gori. Ja per lo menos... No és per ficar-me cap
2: no,
0: no. Que jo el vaig ficar al Facebook i va sortir tot xola, eh? Jo dic, hosti,
1: Se ha currat molt este noi.
0: Sí, sí, fa almenys 5 o 6 anys ja que fem els cursets.
1: Sí, sí, sí. Sí. Molt bé. Molt, molt bé.
3: Bueno, i Ginés també se mereix un bon aplaudiment.
0: Sí, vam fer molta lliga. Ginés primer venia de participant, d'alumne. No, Ginés.
2: Ginés?
0: Venia... Ginés, de
3: veritat. No li canvis el nom.
0: No li canvio. Venia d'alumne... I, clar, vam veure que l'alumne quasi que en sabia tant com el professor, saps? I al final ho vam arreglar i vam dir, pues los dos professors.
2: Perfecte.
0: Los dos professors.
2: Jo, Ginés, has dit?
3: Sí.
2: Ginés, quan el vaig veure, li vaig dir, tu sos un unicorn, que ets l'únic de l'Ajuntament que treballa. I va flipar, però és veritat, pocs més ni treballen, eh? Però així mateix se'ho cura molt.
0: Vinga, Paula, continuem.
3: Bueno, seguim. Els dijous tornem a fer ioga. Fem dos dies a la setmana, en dimarts se fan dues classes perquè hi ha dos grups, o sigui, està el grup avançat i el grup que és més de gent gran i de principiants.
2: Tu vas al bé, tu vas al bé.
1: D'iniciació.
2: I de King Africa.
0: Jo de moment vaig al primer i no sé el temps que ja estaré, però de moment vaig al primer.
3: Jo crec que encara t'hi quedo uns dies.
0: No, al primer.
2: Altra vegada!
3: És que l'hauries de veure en les malletes.
2: No. Deu menguar.
0: És una altra cosa.
4: Quines textures has après ja, Tite?
0: No sé, els noms. No, ja li he avisat que no me'ls aprendré mai, eh?
4: Home,
0: l'han de muca, drumuca... Tot això ja li he avisat que no m'ho aprendré mai.
4: El sànscrit és difícil.
0: I la salutació que hi ha al final, de mena, no sé què diuen, dic, això a mi això no m'ho faig fer, tot això, que no...
2: Això
4: és
2: capellana.
4: Namasté, és agrair, s'ha d'agrair en esta vida.
0: Jo faig en els braços i tot igual, però no dic res perquè no me'n recordo la paraula.
2: I perquè no pots ni respirar després de que vagis.
0: Però de bé.
2: Estàs agonitzant.
0: De bé.
3: Bueno, i en divendres també seguim en un curset que també és triomfador, que és el ball en línia. Són quasi 35 persones les que van... I, bueno, elles no paren. Yeah. Porten ritme a mitges Terres de l'Ebre.
4: Sí, sí.
2: Este dia estaven a l'Expo Ebre.
4: Participen en tot, sí. No.
2: I tot me saludaven, com soc famós. Tot...
3: I ara, de fet, aprofitaré per a dir-vos que mireu si hi ha bon rotllo en tots els cursets que hi han, que el dia 19 de juny farem una festa conjunta en tots els membres de tots els grups. I, bueno, tindrem el DJ invitat.
2: DJ.
0: Qui portareu el DJ,
3: A tu, tio.
1: On fareu la festa?
4: Com que no la tenies apuntada?
3: Al casal, per esperar els alumnes. Sí.
1: Al casal?
3: Sí, però esteu invitats a vindre.
2: Hi ha una barra?
3: Per a tu no.
4: Mos acabes lo barril.
0: De fet, Caluma...
2: D'això viuen les associacions.
0: De fet, Caluma va ser...
1: Espera los que estan inscrits a totes les coses que fan.
3: Però, escolta,
1: Caluma... Tu estàs inscrit a alguna cosa? A ioga, a cuina... Sí. Veritat que no vas a cap posta? Posa-ho, la cervesa te la vas a
2: quin dia és?
3: Vine dos dies a fer ioga.
1: Correcte.
3: Ja t'he vist, ja t'he vist.
2: Que m'apunta més abans, ja.
0: De fet, Calo, no ho sé, el teu pas per la sessió de vins, va ser així una miqueta...
2: M'ha d'obre barana, tio.
0: Vols que ho expliquéssim o no?
2: Jo quasi... Jo fer el bingo i que em manen.
0: No, però la nevera baixava molt i al final m'apareix que li van dir, Calo...
2: A mi, tio, jo la nevera baixa si estic davant o detrás. Això te li fot, lo de la nevera. Això te li fot l'estiga. Ja ho entenc, tio.
0: Què més, a veure?
2: Després, no,
0: què més comentem?
2: Jo pensava que em parlaria primer del seu acte estrella.
0: Home, és que hem de parlar de l'acte estrella.
2: Home.
0: Però s'ha acabat els cursets.
4: Han acabat les activitats anuals.
3: L'acte estrella quin és? Quan tu fas lo bingo?
2: No.
0: No, deixa-ho estar. Lo dels cursets ja els han dit tots, no?
3: Santa,
0: no.
3: Les activitats
4: semanals, sí. Ara falten les anuals.
3: Bueno, de fet, hi ha algunes vegades que fem tallers més esporàdics en algun motiu i estos són només un dia.
2: I a part, estem a punt,
3: estem. A part, pues bueno, fem tots els actes de durant l'any
4: tradicionals.
3: T'ha tocat, Georgina.
2: George.
3: Vinga, va, aquestes te'ls saps.
4: Fem el Carnestoltes, la castanyada, la festa del soci, que serà d'aquí poc, per cert. Bueno, d'aquí un mes i mig.
3: Ja pot ser el dia.
4: El diumenge 21 de juny, que tothom se'l guarda a l'agenda. M'he quedat festa del soci, castanyada, i llavors l'acte estrella. També participem en la marató de TV3.
3: A les ofrenes.
4: A les ofrenes.
3: Que si vols vindre a fer bulto, Calo, t'invitem.
2: Sí, jo sempre estic allí, jo em fico la camisa, em foto
4: a festes de l'Arrabal de Cristo, la festa infantil, que organitzem.
2: Santa Claus, tio, no, va.
4: Ara, anem per mesos, anem per mesos. Estem detallant el programa anual de les activitats.
3: És el desembre, això.
4: I clar, encara no m'ha arribat el desembre.
2: No?
4: Calo.
2: Està dit per la castanyada.
4: Està dit per la castanyada, està dit marató, ara anava a l'acte estrella. Sí, l'acte
3: estrella.
4: Que és l'arribada de Pare Noel.
2: Pare Noel, santa, per als col·legues. Toma! Espectacular. Que hi ha molts pocs pobles que es faig el que fan a la Roda de Cristo. No sé.
0: Jo diria... que el Pare Noel de l'Arrabal de Cristo té molta història.
1: Fa dos anys, bon recordeu, en el carretó, patint, que si plovia, que si no plovia, aquella xica cantant, del... bon recordeu o no? Fa dos anys, mos va pegar la gran ruixada. En el moment que sortia el Papa Noel, és bon recordeu o no? El xiquet de Maria Àngels...
3: Nosaltres pensa que la nit abans no dormim.
1: Angelet de Déu.
4: Ens somiem, eh?
1: I allí tots en els cascabells, allí les sabates aquelles que porten d'Elfos, i la gran tronada, tots banyats, bon recordeu o no?
0: Quants anys fa que es fa? El Pare
4: Més
0: Noel,
4: de 30.
3: Jo crec que...
0: Dels més antics.
4: I si no arribem ja a 40. Sí.
0: Dels més antics que per aquí les terres.
4: Dels més antics o dels primers.
2: Sí, sí. O l'únic.
4: La cosa primers.
2: Sí, sí. O l'únic.
4: La cosa és que no sé si...
1: No, és el moment de la vida. Igual que el... Sí, sí.
4: La història seria que és un acte bastant exclusiu de la Ravaleta, perquè diria que per les rodalies, ciutats veïnes, no es celebra.
2: Mai. Mai. I on...
3: A Jesús.
2: Però s'ho han copiat.
0: Bueno, Ferreries també es fa, m'apareix ara.
3: Jo crec que sí.
4: Però sí, com... han cagat jo, però no sé si fan.
3: No, però a Jesús crec que sí.
4: Però és de fa més poc, sí. Recentment.
2: Nosaltres podem dir
4: que
2: fracassi.
4: Com que nosaltres anem al de l'Arrabal, no m'ho entrem.
1: Claro. És que jo tinc records, a veure, jo en guany de fer 45...
2: I jo tinc records, més.
1: Tinc records de molt xocoteta i jo me'n recordo el Papa Noel de la Raval.
4: Sí, sí, hi ha reculls d'imatges, sí. De fa...
1: Pues, inclús los reixos en los pajes, però, es pintaven les cares.
2: Però santes és possible.
4: Inicialment, jo recordo que potser no teníem casal i mira si érem petits que es feien al saló parroquial de l'església del poble.
2: Digues si no me'n recordo jo d'aquella.
4: Ara, eren pitufos, sí, sí, però sí. La imatge,
1: que tu no te'n recordes que el 40.000... Està... Mira, lo llibre de l'associació de veïns que van fer l'any passat, l'associació de jubilats,
2: sí,
1: Mariano,
2: sí.
1: El nostre Mariano Gil i Agné, Mariano,
2: sí,
1: Mariano, és Mariano, penseu que Mariano porta un munt d'anys que guarda totes les revistes de roquetes. Quants anys fa que són les revistes de roquetes?
2: No sé, mai l'escolta, ho fa molt llarg,
1: però realment és el que parlem, natros de xocotetes, hi ha fotos a les revistes de roquetes i estem totes
4: El llibre de Mariano, ja. També.
1: Anita, que tu i jo, xocotetes com a pets, en la cistelleta, en l'associació de veïns que eren els pares.
4: Claro, fèiem le pagès i amb pagesetes.
1: Correcte, amb fotos.
4: Anàvem a les ofrenes, ja participàvem.
1: Xocotetes com un pet.
4: Ho portàvem ja la sang, Nati. És herència. del poble.
2: I si algú vol fer-se membre de l'associació de veïns, què ha de fer ara mateix?
4: Pues, posa-se en contacte. De totes maneres, si va, com que tenim red social,
2: aquí està,
4: estem a l'Instagram, no, Pablo, això, la tècnica d'audiovisual,
2: aquí.
4: De comunicació, és Paula.
2: Això té un nom.
4: Tenim l'Instagram i el Facebook.
2: Com m'agrades, tu són
4: aquestes. Hi ha un link al nostre perfil,
3: hi ha un formulari,
4: que
3: sí.
4: Hi ha un formulari que poden...
3: se poden fer ja mateix socis.
2: No demaneu ni antecedents ni
3: no, antecedents, no.
4: Només el número bancari
2: i
3: després, que és l'important,
4: i l'important és que és una quota molt assumible, que és, com dia ja havia al principi, de 20 euros per família a l'any.
0: Regalat,
2: espectacular.
0: Instagram, Facebook, tots els canals per a veure totes les activitats,
4: el bandomòbil, que això no ho hem dit, també administrem tot el bandomòbil,
0: probando.
1: I que realment, nosaltres parlem l'associació de veïns, nosaltres diem la Ravaleta i mos pensem que és el nucli del poble, però en disseminats, ojo, Parellades, Galacho, Terrapico.
3: Bueno, de fet, al bando són més de 450 persones.
2: A la Wikipedia fica...
1: És que, clar, en disseminats hi ha molta gent.
0: Vosaltres, què opineu? Els disseminats pertanyen a la Raval o a Roquetes? Sí,
2: tot això depèn és nostre, tot això
4: depèn
2: és nostre.
4: Depèn del terme, però, si cauen cap a la Raval o cauen cap a la
0: Roquetes. Jo tinc entès que pertanyen a la Raval, però en Ginés, justament, el que parlem abans del cuiner, un dia vaig tenir una discussió, que no, que...
4: Pertanyen a la Raval i quan van a votar a la Raval...
0: Ara que tots som de la Raval, aquí ho podem dir tranquil·lament.
2: Sí, sí, no, no, i davant de Roquetes també. A la Wikipedia fica 6.000 i escats Roquetes.
4: Ho has buscat?
2: Sí, sí, claro. 2.000 i pico, sí. El Raval de Cristo.
3: Sí que estàs aplicat.
2: No, però claro,
4: perquè compta...
2: Perquè li vaig fer unes preguntes a este patronat, a
1: Juan K. És molt gran,
4: I el que diem abans del Pare Noel, el Pare Noel ve molta gent moltíssima, que la resta de l'any no ve, que és dels disseminats, per exemple, i venen a...
3: De fet, aquest any potser haurem de ficar entrades limitades.
2: Sí, no. Jo sóc VIP, eh?
4: Sí? Sí, perquè, claro,
3: és que el casal s'hi queda minut.
1: Se fa minut.
3: L'haurem de tombar això més gran.
4: No han parlat, mira, perquè no és només tots els anys de trajectòria que té, sinó que és que els últims anys han anat evolucionant molt i s'ha fet un desplegament.
2: Aquí està.
4: Cada any intentem millorar.
2: Unes inversions molt bones, molt boniques, un esforç espectacular.
0: Any, any.
2: Recompensa. Hi ha un Venus del Golafre. No,
1: però és que no, és realment estem parlant, ja ho he dit en un principi, el que passa que em dieu que parlo massa. L'associació de veïns de l'Arrabal de Cristo, joder, que jo tenia 4 anys
2: que sí, que sí.
1: I jo me'n recordo que los pares nostres, Anna, feien la reunió cada divendres, lo casal encara no estava fet, i la feien a la plaça.
2: Sí, sí.
1: La plaça on està la font, allí estava el saló parroquial.
2: La única que tenim, la única.
1: Vale,
2: la
1: plaça, nosaltres, los pares nostres, tots els divendres, feien la reunió de l'associació de veïns i nosaltres érem crios. Sí, estem parlant de que teníem 4 o 5 anys, i jo en faré 45.
2: I el carnaval també es mola molt, el carnaval. Vale, de
1: i l'associació de veïns de l'Arrabal fa molts d'anys que s'implica en el poble i en festes i en coses, que és el que estem parlant. De fora no es veu, però dins hi ha molt, molt de treball.
2: Molt.
1: I és una associació de veïns d'un barri que per a nosaltres és un poble, sempre ha sigut un poble.
0: I sempre ho sé.
1: Però s'ha implicat moltíssim. Tu parles de Roquetes? No és per despreciar ningú, però quants de barris tenen una associació de veïns com la nostra de la Ravaleta?
0: No,
1: no se sent. Ni Raval Nova. Raval Nova és un barri que s'implica molt, fa moltes festes i fa moltes coses.
2: Sant Miquel.
1: Però com a associació de veïns de la Ravaleta?
0: No, té res a
1: veure. Ojo, perquè realment l'associació de veïns de la Ravaleta, nosaltres érem crios.
0: És otro nivell.
1: Correcte.
0: És otro nivell,
1: s'han fet Mario. Moltes coses pel poble.
0: I lo de...
1: Moltíssimes.
0: I lo de l'acte, què? Què m'heu de dir? De l'acte este que vau fer aquí al costat?
2: Sí.
0: Del 50...
2: Aquí anava...
0: Del 50 aniversari. Aquí volíem arribar.
2: Jo volia parlar del carnaval, que per part meva que el carnaval m'encanta.
0: Ja ho sabem, clar, que tu tot això de transvestir.
3: Vas vindre aquest any?
2: Sempre.
4: La faranduleta li agrada.
2: Tots els anys. I el carnaval també, ja tota la rua, la xocolatada, després sempre es fan bocadillos...
3: Bueno, aquest any ho vam canviar, que vam fer les tapes, i també va ser tot un èxit.
4: Veus,
0: ja t'han agarrat, no vas anar. No,
2: sí
0: vas
2: que
0: anar.
2: Vaig anar, que va ser a la plaça, sí que vaig anar.
3: Que no, que això va ser la castanyada.
2: No.
4: Sí, la plaça, moniatos i castanyes a la plaça, i també vam fer tapes.
3: També vam fer tapes.
4: També vam fer tapes.
2: Perdoneu-me.
0: No, no abrigues més ja. No, no abrigues més.
5: És que a la castellada vam iniciar les tapes.
4: El món de les tapes.
5: I com que ens va agradar, llavors a Carnestoltes vam demanar la col·laboració del curs de cuina. I llavors les tapes van ser espectaculars.
4: Sí, és veritat. Ens va ajudar Joanito a les tapes
5: a la castellada va ser Joanito i coses que vam comprar, no? I al Carnestoltes Joanito i els del curs de cuina. Sí.
2: Que és veritat, sí.
1: En definitiva,
4: que som actius.
1: Quants anys mos queden d'associació de veïns de la Ravaleta?
0: No estàvem aquí. Estàvem als 50 anys, a l'acte dels 50 anys.
4: Pues sí. Com a mínim 50 més, no?
0: Expliqueu-vos una miqueta lo de l'acte, com va anar i sentir-vos, bueno, los 50 anys i a banda una altra notícia, suposo.
2: Efemèride.
0: No, lo de Rocketero de l'any.
4: Bueno, és que lo del Rocketero de l'any ho vam aconseguir gràcies a que vam fer 50
0: clar.
4: Anys. L'Ajuntament, sempre que fa pues, alguna institució, alguna associació, alguna persona cèlebre o destacada, no?, del municipi, pues, quan fa anys té ret un homenatge, no? I sí, en aquest cas pues, mos va tocar ser Rocketing de l'any, en molt d'orgull i molt de sentiment, perquè és una mica el que diem al principi, no?, que és una mica el mèrit, no?, o el reconeixement al mèrit de l'esforç col·lectiu de tantes hores i dies de dedicació, que és esta feina pues, desinteressada, que a vegades no es veu però sí que es fa, i llavors pues, que l'Ajuntament te pugui, no?, admetre que fem una feina per a ells important, que te digui, et retigui este homenatge i que t'honi aquest honor, pues molt contents.
2: I després dels los dies que li va donar per sang a l'Ajuntament i volem això, sí, i volem això, i a veure si les acontentem i no venen tant.
0: Jo haguéssim però pogut canviar per una vegada, fer l'excepció i dir Ravalero de l'any, Rocketero de l'any.
3: Tampoc no són molt pesades, ja, també t'ho he de dir.
2: No?
0: No?
4: No, hi ha una comunicació bastant fàcil, la veritat que mos ho posen fàcil.
0: Al llarg de la història ho hem sigut molt, eh?
4: Sí, bueno, per arribar aquí s'ha tingut que picar pedra.
1: Torno a repetir. Nosaltres venim dels nostres pares. Els nostres pares
2: no,
1: eren...
2: No, vaig sortir de l'escrota de mon pare.
1: No.
2: Vaig ser més ràpid,
1: estem parlant
2: ràpid.
1: De l'associació de veïns. Estem parlant de l'associació de veïns. I jo he sigut al cap d'un munt d'anys de veure mon pare i ma mare. Ells han aconseguit moltes coses. S'han fet moltes coses al poble. Una de les que més importen per a mi és lo casal de la Ravaleta, que avui per avui.
3: Bueno, lo que més vida té.
1: Home, però és que...
4: És lo més neuràlgic.
1: És que l'associació de veïns n'hi van fer molts de viatges en aquells anys a Tarragona perquè es pogués fer el casal. És que hi han moltes coses realment que han sigut gràcies a l'associació de veïns. És el que parlem, és que estem parlant de 50 anys d'història.
4: Sí, és un llegat que els nostres avantpassats ens van ensenyar i que hem agafat el relleu.
1: I que realment s'heu encurrat moltíssim en aquests 50 anys. Per a que tinguéssim moltes coses, ja no un edifici emblemàtic com el casal del Ravaleta.
4: No, moltes infraestructures. Correcte. Tenim un servei mèdic, ara estarà la seu de les ambulàncies.
1: Correcte.
4: Vull dir, hi ha serveis, hi ha bars, hi ha...
1: És una organització sense ànim de lucre, però ha aconseguit tantes coses al llarg dels 50 anys que realment pot ser. Ens poden envejar.
0: Hem sigut com un petit ajuntament alguna vegada a l'associació de veïns.
1: Correcte, s'ha lluitat moltíssim. S'han invertit moltes hores, molt de temps lliure, que molta gent l'invertís en la seva vida pròpia i nosaltres l'hem invertit pel poble. És una associació que realment és digna d'admirar.
0: Jo n'he invertit moltes hores al poble. Jo n'he invertit moltes hores al poble i era tot per sentiment.
1: Correcte.
0: Per sentiment que he tingut a casa i el que m'han involucrat en el poble i que no et sabia mal invertir-lo en el poble. Així som, els Ravaleros i les Ravaleres.
1: Correcte.
0: Què? Sí, com esteu?
4: Bé. Com a casa, com a casa.
0: Jo sempre ho dic, sempre dic que tots els problemes el mateix. Aquí mos falta un sofà. I hem de dir, pago que mos fiqui un sofà i al més... Tenim beuret fresquet, tenim aquí no sé què, musiqueta de fons o no sé què, doncs mos falta el sofaret per estar més, Natia?
1: Tito!
0: Què vols fer?
1: Fiquem una cançoneta i després les apretem una
0: miqueta. Fiquem una cançoneta i mon anem, però no mon anem encara.
1: No, que falta la Ronda Flash.
0: La Ronda Flash. Vinga, va, doncs, entrem a la Ronda.
1: Fica la cançoneta.
0: Entrem a la Ronda Flash, va.
2: No sé si heu sentit mai el programa, però la Ronda Flash són una sèrie de 10 preguntes de resposta ràpida, no se pot pensar.
1: Teniu 5 segons per a contestar. El primer que vos vingui al cap.
0: 5 segons és massa.
2: Resposta ràpida. Llavors hi ha unes però... que són les velles i estan les noves.
0: Com ho farem, això?
1: Com ho faràs, això, Volcano? Com ho faràs?
2: Superfàcil, les noves.
1: Són tres.
2: Les noves.
1: A les tres?
2: A les tres, a l'Igüello.
1: Què faràs, una pregunta cada una?
2: Ho farem de la següent manera. Començarem, Anna, Georgina, Paula, i a la segona pregunta, Paula, Georgina, Anna. Vale? Hem d'anar a contestar les tres la pregunta. D'acord?
3: Si vol, ho passa a palavra.
2: No.
1: Aquí no.
2: I penseu que coneixem a la vostra família, els vostres, això, i sabem si mos mentireu o no, eh?
4: Ai, mare. Temo me dones.
2: Comencem, Tito?
0: Foli, va.
2: Vinga, primera pregunta. Què sou més, de parella o amiguets o amiguetes vàries?
4: Parella.
5: Parella.
3: Parella.
2: Nit, tardeo, començant divendres i acabant diumenge.
4: Tardeo?
2: Tardeo.
3: Tardeo.
1: Pues a veure quan veniu.
2: Mama o
1: papa? Alguna vegada feu falta.
2: Mama o papa?
3: Los dos.
2: No pot ser.
0: Bueno, alguna vegada t'ho deixem contestar, esta. Però s'haurien de banyar una miqueta més. Sí.
2: Només pot gastar una o de los dos.
5: Mama, 100%.
2: Mama.
4: Los dos.
2: No.
4: Vinc dels dos.
2: Ramon, t'estan enganyant.
4: Vinc dels dos.
2: Ronda de chupitos o sou més de cubata?
4: Ni d'una cosa ni l'altra.
1: No, és que des de que ho vaig a dir.
4: Com me conoces, Nati?
5: Chupito de Jagger.
1: Epa, ronda de chupitos.
3: Jo la cerveseta.
0: Toma. Tu,
2: mentira, chupito de Terry, que ho sabem tothom.
3: No, que no m'agrada.
2: Anna. Sí, no? Sí. No, perdona. Paula. Per davant o per detrás?
3: Mi marito me va. Jo no contesto.
0: Esta no sé com és, que sempre es fa un...
2: Los dos. Estas son los dos. George.
5: De cara.
2: De cara, per davant. Per davant o per detrás és per davant o per Detroit,
1: eh? Escolteu, això se pot identificar de moltes maneres diferents.
2: Depèn de la nit, això.
0: Calú sempre ho identifica de la mateixa manera.
2: Sí, sí.
1: Depèn... Tu contestes ràpid.
2: No, Anna.
4: Jo contesto ràpid, per davant i manant jo.
2: Ja.
1: Molt bien.
2: I si s'encanta, no es galtava. Pecat o vici preferit?
4: No ho sé. Fumar. Com a pecat i vici. Sí.
2: O vici.
5: Lo vermutet.
2: Lo vermutet.
3: La cerveseta dels divendres.
2: La cerveseta dels divendres.
1: Un aplauso.
2: Bravo.
1: Un aplauso per la cerveseta del divendres.
0: Bravo, bravo.
1: En família sempre.
4: I la copeta de vi.
1: Sempre.
0: I al bar, la piscina.
1: En família, gràcies sempre.
0: I al bar, la piscina.
1: Correcte.
2: A qui o a què odies?
3: Que em toquen en els peus.
1: Ui.
0: Ui, mare.
1: Ui.
2: No, no.
3: Odio, odio.
2: No, no, me servís. George.
5: Per exemple, me fa molta ràbia la gent que diu guixeta o altres paraules pensant-se que parla bé i ja està mal dit. És, algo
2: pues
5: que...
2: no, sí,
4: és mestra.
5: Gent de Barcelona que diu allí baix parleu malament i nosaltres aquí diem paraules com guixeta i dius tonto del cul, si guixeta no està bé.
1: I no saps el que és un poal.
5: I no saps el que és un poal, que sí que està
0: bé. Un poal de color roig.
5: Això em fa molta ràbia.
2: Això són doctes, són doctes.
1: Que bona, George. Anita?
2: Anna?
4: No tinc tampoc allò...
1: Aquí o ràbia. Què odies?
4: Aquí sí. No odio ningú.
1: Sí. Pensa un pati que aixeca rebotada.
4: Quasi que callo, que quasi que callo.
5: Es poden dir a la ràdio.
2: A Harry Potter, un metanyojo
4: d'estos. No, que és broma, no odio ningú, que el món en amor se mou millor.
1: Aquí o què?
2: O què?
0: Has de dir
4: algo. No tinc... No,
1: molta gent que diu
4: una guerra. Odio, pues, desordre. Que el meu home deixi els calcetins pel sol.
0: Toma, Lluís, ja toca Lluís.
2: Coti per coti, coti per coti. Pues molt bé, aquí estan les 10 preguntes. Molt bé, molt bé. Jo he contestat bastant bé. Bastant fàcil, bastant fàcil.
0: Trobo que ha sigut així molt pim-pam, no?
5: Molt facilet.
0: Però sí que les has fet totes?
2: Totes, totes, les 10, tito. Una després de l'altra. Destret, també he fet. Era 30, no? 10 per 3?
1: S'ha repartit entre les 3.
2: Sí. Tu i jo i tots els demés. Què, Tito, anem a la secció de Calo?
0: Tens secció avui?
2: No, però faré el que podré, Tito.
0: Vols fer alguna
2: cosa? Sí, vull ficar-les a prova. Preguntes més comprometudes. Fotre-li, Tito.
0: Vinga, va.
2: T'ha reventat.
0: Tu volies la cançó? Doncs rebentem la cançó, home.
2: Gràcies, Tito.
0: Au, per a
2: bueno,
0: tu.
2: Doncs vos explico. La secció de Calú sempre és diferent. No saps mai per on te sortirà, vale? Tal qual. Però avui, com vosaltres aneu de superregaleres, vull ficar-vos a prova si sou regaleres de veritat en quant a informació històrica.
1: Ai, mare.
2: Informació de la regaleta.
3: A veure si te les haurem de fer nosaltres a tu les preguntes.
0: Jo puc contestar?
2: I tot, tu no.
3: Sí,
2: no.
3: Vale,
2: no.
3: Sí, ajuda-mos.
0: No, no. Si em diu, si cal, em diu que no, és la seva secció.
1: Però no, m'anem nosaltres, que som les invitades d'honor, no?
2: No, això de manera...
3: A més, som dones.
2: Sí, ja, ja.
1: Ai, som unes quantes contra tu, eh?
2: No.
1: T'ho hem apretat nosaltres a tu.
2: No, Tito, ajuda'm. Jo havies d'ajudar-me.
0: Fas goig aquí dins de la peixera, en tantes dones, eh?
2: Per això que estigui homes i mujeres, eh, avui?
0: El tronista
2: i... El tronista. Ja veràs. Perquè al final m'acabes donant pel cul, tu, Tito. Tinc tanta
0: mal sort. Ja estem, ja està.
2: Vale. A veure... Primera pregunta. Quin any se va inaugurar lo casal de la Nova de Cristo?
1: 1991.
2: Hola. Hòstia. Hola.
0: Molt bé. Però directe, eh? Pim,
2: directe,
0: pam,
2: directe.
0: Però directe.
1: Presidenta de l'Associació de Veïns de la Ravaleta. Que vos quede clar.
0: Tenim la millor presidenta que podien tindre.
1: Sastre d'oles per a les amigues. Anna Sastre.
2: Escolteu-me, quina és la primera casa que va inaugurar el Raval de Cristo?
5: La del Cristo.
2: No, home, ja, clar. Era un... Com si veieu un hostal?
0: Si no, si no la saben,
2: era un portal. Era
0: si,
2: un portal.
0: No la, si no la saben, la contestaré jo, Calu.
2: Sí, Tito, per exemple, a veure...
0: No la saben?
2: No la saben.
0: La de Tiradet.
2: La de Tirado, quan entres pel canal.
0: La de Vora Canal.
2: La de l'esquerra. Aquella és la primera que...
1: Ho fet cerca, va.
2: Ai, home, clar.
3: Ens està estudiant el llibre.
2: Tinc una informació predilecta del llibre que va escriure l'alcalde, que sempre serà l'alcalde de la Ravaleta, Mariano Gil.
1: Iagné,
2: que és grano en castellà. Que d'aquí... Gràcies, Tito. Que donava tota la informació. Molt bé. Quants carrers de la Raval de Cristo tenen nom de capital de província?
3: Ostres, de capital de província?
2: De capital de província.
5: Lleida, Girona...
3: 3.
2: Lleida, Girona i...
3: I Tarragona.
2: Molt bé! Molt bé.
3: Pensava que anaves a preguntar el número, que va ser una de les preguntes.
5: Jo no sé els noms dels carrers de la Raval. He de confessar.
2: No són els carrers de la Raval?
5: No.
2: Bueno, ja haurem...
1: Perdonarem.
2: A la pròxima reunió dels veïns hi haurà...
5: Sagrat Cor, ja
2: ho. Sagrat Cor, home. Quants carrers de la Raval de Cristo porten el nom de Mateu?
5: Un.
3: No.
1: No? Mateu Llaçat i Sant Mateu.
2: Ai! Molt bé. Quina és l'any de construcció de la casa més antiga de la Raval de Cristo?
3: És que nosaltres encara no havíem nascut.
5: Claro.
0: I Calu tampoc.
2: Ni tots junts, crec, ni tots junts.
0: Xing, xing,
3: xing. Te ho deixem que ho mires al llibre.
1: Facilitamos la informació que se mos quedarà per a, de per vida.
5: 1960.
2: 4. Tito.
0: A veure, molla-ho.
2: Tito, 1906. La casa de Mella, allí ho fica. 1906, la casa de Mella, el Sagrat, el Mateu Llaçat.
5: Ah, oh, sí.
2: Almenys és l'única que fica la fitxa de quan s'ha construït. Suposo que la més vella deu ser la del senyor Cristo.
1: Serà de quan s'ha construït, no de riuades i coses d'estes, no?
2: No. Perquè... Està allà la fetxa, 1906.
5: El senyor Cristo ja no està.
2: El Cristo, mira, Cristo, està jugant a cartes de Jesucristo. Jo vaig jugar al guinyot, igual. Tito, molt bé. Següent pregunta. Quin any se va construir el col·legi nou de la Raval de Cristo?
5: Mira, que això pot ser, perquè jo feia P3 o així, P4, no,
2: sí,
5: P5.
2: Sí.
1: No, el col·legi nou, què vols dir?
5: 30 anys.
1: Després de quan se va deixar de fer pàrvuls allà a la plaça.
2: El col·legi nou és quan van passar de Gàbies i Oralita al que tenim ara.
5: 31 o 32 anys.
1: Aprox.
2: 30 anys.
1: Ai,
3: pues ho ha dit primer, eh?
5: Primer he dit 30 anys, després ho ha volgut
1: perquè
5: jo vaig estar fent durant un any classes al casal mentre es construïen.
2: I després te van fotre fora perquè per si que vas apunyalar algú o alguna cosa.
1: Curiositats de Raval i Roquetes, de la unió entre Raval i Roquetes. Al col·legi que tu digues abans que fos nou i tal i qual, teníem unes, com li diem ara allò,
2: Prefabricats que van fer batxillerat, no?
4: Exacte, és a dir, que jo vaig fer allí, doncs, potser tercer i quart de GB, imagina't un paro d'anys, al col·le.
2: Més, era allí, feia primer, segon?
4: Jo recordo que era tercer i quart. I en los años, quan vaig passar a la ESO, no a la ESO, a l'institut, després de la ESO, que es feia en esta casa...
2: Està aquí, a la ràdio.
4: Jo vaig dir, sí.
2: Això era, això era el director, això era
1: vam ser la primera generació. Nosaltres vam fer vuitè i vam fer tercer i quart aquí. Vam ser els primers, vam acabar al 1998.
4: Pues mira,
1: quart d'ESO.
4: A l'any següent, quan vam fer l'institut,
1: vam ser la primera generació de l'ESO.
4: Estes mateixes pèrgoles, aquí una miqueta més a lluny al costat.
2: Aquí està la caramella, que està a la guarderia.
4: Exacte.
2: És veritat, és veritat.
4: Sí, coincidències de la vida. Has vist? I ara hi ha un col·le, també.
1: Sí, que no vam ser la primera generació.
4: Del canvi, sí.
2: Si tu vas ser que vas estudiar per fer batxillerat, vas tindre que estudiar, tens carrera i tot, no?
4: Claro.
2: Sí. Així has arribat a president.
4: Ah, és la gent que estudia.
2: Molt bé, molt bé. A veure, una pregunta més. Com se diu realment, de nom, lo carrer dels sapos?
3: A Vall? No.
4: Que creus que
3: no, no, és veritat, és l'altre.
4: Tota la vida s'ha conegut com carrer dels sapos, que m'estàs contant?
1: No ho saps
4: ni tu. Era una pregunta trampa.
0: Això
4: era una pregunta trampa.
2: No ho sé, ara estava pensant, no ho sé, però sí.
4: Se t'ha ocorrit la pregunta
2: sí,
4: i punt?
2: Sí, no, ho sabia.
4: Popularment i col·loquialment dels
1: minuts?
4: Sapos.
1: Me dones 5 minuts?
2: No, 5 minuts, ja ho fan 3.
1: No,
0: ara,
1: no.
0: Ara t'ho tocarà portar el pròxim dia.
1: No hi havia.
2: A Vall no, la Vall és el que hi ha davant de l'estanc, és aquell xocotet.
4: Para.
2: Ara ho sé damunt.
3: Joan Prim.
2: Joan Prim, sí que és veritat. Molt bé. Molt bé. I el camí del mig, una vegada passem de la farmàcia i anem per Casa Rosals?
4: Dancedo.
2: La este sí, este era fàcil. Joan Prim. Ara està lo Verdaguer. Carrer Verdaguer. Anna, Paula.
4: Vine, anem cap al canal. No. O sigui, el cantó de la farmàcia, el primer cantó... Ros de Medrano.
2: No.
4: Mateu Llaçat, perdó. Mateu Llaçat. Fas la intersecció del carrer del mig i és el Verdaguer.
2: Del carrer Major, el Sagrat Cor, per nosaltres. Lo de detrás, després del bar, la plaça. Si tu puges per Calmas, lo que hi ha detrás del bar, la plaça...
3: Carrer Cervantes.
2: Molt bé, hòstia!
1: Cervantes i Sant Mateu, l'altre.
2: El pròxim...
3: Carrer Casal.
0: Vols dir que no s'han dit tots ja, els carrers?
2: Sí, Tito, m'estic
3: quedat... 24.
2: Perquè estàs dels xulos.
4: 24 carrers? 24 carrers, mos hem quedat en tu.
0: Lo meu no l'heu dit, eh?
3: Ja és
4: Samuel Lleida, mossèn Samuel.
0: Pobre. Però Sant Mateu
2: és amb dir, també.
1: Jo soc Cervantes 42, Sant Mateu 27.
4: Tens mig i mig.
1: Home, dono els dos carrers.
4: Claro, doncs tens mig i mig.
1: Bé, feina, també. T'ha fet el certificat.
2: A més, has de pagar dos iris, és una merda.
4: La burocràcia.
2: Burro.
1: No en parles.
2: Doncs bé, Tito, crec que entre les tres... Són bones rebeleres, eh?
0: Sí?
2: Sí.
4: Mos dones l'aprovat.
2: Fem un bon aplaudiment.
0: Bravo! Molt bé.
2: Recordeu, no? Si vos voleu recordar els pròxims actes que fem en esta rebeleta nostra o...
4: Pues bueno, en breu farem això, la festa del soci, on celebrem l'assemblea anual.
1: Quin dia és?
4: El 21 de juny.
5: Presentació de les pubilles, pubilletes i hereus.
0: Lo 21 de juny tothom a la rabaleta.
3: Aquest any mos estrenem en un hereu.
2: Xulo, no?
4: Novetat, primer hereu de l'associació. Estela estaria molt contenta la de nombrar.
3: Sí.
4: Però és una cosa que a ella li agrada.
3: Ho porta,
4: ho viu.
2: Comença el dia 21 a la presentació de les pubilles i acabem a Sant Joan. Això no para, eh? Són 3 dies non-stop dins d'aquest canal, no?
4: I llavors continuarem en una fideuà popular... Farem una menjada, hi haurà alguna sorpreseta,
3: hi ha alguna activitat per als crios...
4: Estem en ells, estem en proceso.
2: Perfecte.
4: D'acabar de posar el fil a l'agulla i quatre puntadetes i...
2: Boníssim.
0: Pues ja ho sabeu. Apunteu-vos-ho al calendari, 21 de juny.
4: No estarem al nivell de l'any passat que van fer el 50, però prometem...
3: Va ser excepcional.
0: Serà el 51.
1: Gran mèrit. Gran mèrit.
5: Carpa.
1: Gran mèrit.
4: Catalaia.
2: En quant a ajudeu de l'Ajuntament i això, que s'enrolla l'Ajuntament o us hem de ficar un...
4: No, no.
3: Se porten bé.
2: Sí o no?
3: Se porten bé, però també es podríem portar millor.
2: Sí, no?
4: Sempre els apretem, nosaltres.
5: Sempre se pot demanar
4: pot tardar més, menys, però al final te fan
0: al final creuen.
1: És com nosaltres, que sempre mos agraïssin, però no tenim aguinaldo, no?
6: És el mateix.
0: Bueno, l'any passat vam estar...
3: No mos podem queixar, tampoc.
0: Ja. Ho vam deixar caure unes quantes vegades, però no, jo ho vaig deixar caure cada programa.
6: Ni una botelleta de cava, tampoc.
4: Cara. Bueno, això, si les grans cases no ho fan, si et serveix de consol, no. Jo també tinc treball a una empresa que tampoc me'n fan d'aguinaldo. No. No és obligat, eh, l'aguinaldo.
0: No, no, no.
4: És una cosa així.
1: No, és que els jefes, que són una miqueta poques vergonyes, diuen que ja no es porta.
4: Claro, no.
1: No és actual. De moda.
4: No és actual.
0: Vos heu de fer autònomos i vos sí. Feu altres.
4: És lo millor.
0: Jo mai m'havia fet un aguinaldo com lo d'estar.
3: Això és, això és que tenies benefici?
0: Sí, sí.
1: És el primer any, és el primer any, és el primer any, l'any que ve.
3: Te faràs ric?
0: Que el fas tu mateix?
1: És el primer.
4: Al gust del consumidor, eh, xiquet?
0: I tant.
2: Doncs molt bé.
0: Molt bé, que hem disfrutat moltíssim avui tots rabaleros i rabaleses.
2: Felicitar-les per un aplaudiment i tot per l'esforç que fan cada any.
0: Per la gran faena, per la gran faena.
1: Jo m'he quedat... No es veu.
2: Vull dir, amb el cor, que m'he quedat sorprès que fan actes setmanals. Jo pensava que han quedat més mensuals.
0: Estàs una miqueta.
3: Però tu quin poble vius?
2: Jo més vaig a la plaça...
3: Que no m'escoltes pel bando o què?
2: No, no estic al bando.
0: No? L'he dit un munt de vegades i l'he ficat i s'ha borrat.
2: No, no, no m'ho he ficat mai.
0: No vol saber res del bando.
3: És que ara no el volem ficar ja.
2: No, ja puc contar a la dona, jo no vull saber res.
4: Com a molt rabalero.
0: No, no, no. Aquesta discussió l'han tingut moltes vegades.
2: A mi ja em pica l'Ajuntament, que el que ha passat això, que ha passat allò. Tinc una directa. Però...
3: Tu ets més important, estàs a un altre nivell.
2: Soc superestar, ja t'ho he dit, Paula.
1: I acabat, a mi em fa molta gràcia, perquè ell diu sempre i sempre, perquè defensor de la Ravaleta. Però resulta que per enterar-se'n dels actes de la Ravaleta...
3: Ha de picar roquetes.
1: M'ha directe a l'Ajuntament.
2: Perquè com a alcalde de la Raval de Cristo...
1: Està molt bé.
0: Té molt bon rotllo en l'alcalde.
1: Està molt bé.
2: I tot el que es pogués tirar, entens o no?
0: I tant, cap a casa.
2: Ginolleres, a veure si per què em va fer fixar la faena per les meves virtuts. Ginolleres, tita.
0: Hòstia.
2: Pues no res, perquè...
0: Pues no res, ho deixarem, no?
2: Preguntar-ho, vos heu passat bé?
4: Molt.
2: Sí.
3: No esperàvem menys.
2: Paula no m'ha contestat, però s'ha pensat, eh?
0: Estaven nervioses, sí. I Paula m'escrivia, que... No, com anirà això de què preguntareu?
3: És que de calum me'n fio poc.
2: No,
0: què preguntareu? No sé, dic, allí, fora, nervis, allò és anar per casa, i ja està, ja xalà.
4: Ambient distès, bo... I bé.
2: Si us heu passat bé, nosaltres contents.
4: Nosaltres contentes i fem un agraïment, no? Sí, per part de tota la Junta per haver-nos
5: invitat
4: a venir.
2: Felicitar-vos com a Roquetec.
4: I parlar de l'associacionisme.
5: Roquetec de l'any.
2: No, Roquetec, com tu ho sé, per les nominaris és Roquetec, però si és masca o femella, perquè clar, avui jo t'aparà molt de compte els micromachismes.
5: És Roquetero de l'any, sigues home o dona, el títol és...
0: Ah, doncs jo hagués dit Roquetero i Roquetera.
2: Molt bé,
5: no, posa roqueteria.
0: Igual que rabalero i rabalera.
2: No, roqueteria.
5: Posa en masculí, ja.
4: Jo diria que sí, que posa roqueteria.
2: La gent no m'hauria de ser. Felicitats, seguiu lo, com ho esteu fent, que per part meva crec que ho esteu fent perfectament.
4: Així és.
2: I no res, agraïm-vos la vostra presència, Tito.
0: Sí, eh?
2: Recordar les nostres redes socials.
0: Recordem-les i les teues també, si vols. Perquè, com vas, de seguidors?
2: 502, que estic a tope. De 500 a 502, això està pujant, però que pareix...
0: Però puja, més que sí que puja.
2: Jo m'he assurat, que m'ha trucat a l'Instagram, calo, que això m'ha quedat bé. A mi no em mereix, Vaig a buscar un paio d'això que em porti les aplicacions, perquè... Estic desbordadíssim. Estos dos encara no sé ni qui són.
0: Has de ficar anunciar coses. Una crema després d'afaitar o algo t'has de ficar per a...
2: Un desodorant.
0: Sí.
2: Algo. A productes de dutxa, algo que me dona...
0: Algo.
2: Que faig veure que són llimbiet.
0: Una cosa polònia o algo, ja ho veuràs, sí, home.
2: Si algú vol patrocinar, jo què sé. Tito.
0: Què fem? No, bueno, anem, Nati. Nati ja s'ha anat, Nati?
2: Nati no,
0: Si n'ha anat o no, Nati?
1: Fica el grill.
0: Molt bé. A veure. Àngel. Que avui l'us he encertat tots a la primera,
2: Estic al·lucinant, Pues bueno, recordar les redes socials. Tito, està bé recordar les redes socials.
0: Recorda-les.
2: Jo?
1: Recordeu les redes socials.
0: I sobretot...
1: La repetició del programa.
0: Sí.
2: Facebook, encara estem trolodites, estem al Facebook, encara?
1: Sí.
0: Jo encara ho publico tot.
2: Sí. Facebook, Instagram,
0: TikTok, a fer punyetes.
2: TikTok, no, que som millennials, això de TikTok, passeu.
0: Nati ja ha fotut la bronca a la gent, que escrigui, que mos envia algo, que mos parli.
1: És que no, fa un munt de setmanes que faig el reclam, què passa aquí?
2: Ni que sigui,
1: no tenen dubtes, mos escolten el programa, però segur que tots ho va bé.
0: Ara t'ho anava a dir, de gent n'hi ha que mos escolta.
1: Un munt.
0: No ho diu un munt de gent.
1: Un munt.
0: Però no mos escriuen.
1: Jo tinc la meva secció, que és la social,
0: Claro.
1: Però, xec, la societat no m'envia coses, i ho demano, eh?
3: Claro. Les preguntes,
1: les inquietuds, les coses que teniu, xec, envieu-mos algo.
0: O què canviaries, el programa?
2: Los conos, los dos pilons.
1: No participen, nois, punyeteros, punyeteres, per l'amor de Déu, contribuïu.
0: Hem de participar entre tots, hem de participar entre tots.
1: Que mos escolteu tots.
0: Claro, és un programa de tots.
1: Correcte, les inquietuds, els dubtes, les queixes.
2: Cos insults.
1: Porto 4 o 5 setmanes queixant-me dels patinets, que per cert, policia local, veig un munt de patinets a mitjan tarda i no n'hi ha ningú que partigui la placa de la DGT. Vos fiqueu les piles o què passa aquí? Què passa? Policia local, fiqueu les piles.
0: Au, toma.
1: Que vale que no porten la plaqueta a la DGT. Ni porten casco, ni porten antireflectants. O con los patinets. Porto igual que en 2 mesos queixant-me.
0: Uah, no ho sé, ja faria.
1: Ai, però la policia local pel carrer Major de Roquetes, eh?
2: Ja han fugit. Els vas parar tu i han marxat.
1: Que no,
2: se van donar la fuga.
1: Que comencem a fer controls. Són un puto perill. Se salten els semàfors en roig, direcció contrària.
2: Això es pot,
1: seguim igual, seguim igual, no hi ha control. I les plaquetes de la DGT estan
2: inexistentes. Jo soc donant de plaqueteta, soc donant de plaqueteta.
1: Inexistentes. De veritat, què és el que diem? Xec, ciutadans, ciutadanes, punyeteros,
2: punyeteres,
1: per favor.
0: Fiqueu-vos les piles.
1: Correcte, envieu-mos algo, dieu-mos les vostres inquietuds, doneu-mos temes de conversació. Feu algo pel
0: fem
1: programa.
0: Entre tots. Claro, sí, serà millor, si ho fem entre tots, sempre serà millor.
1: Però
2: vostè, no? Ui, sí, que són 4 i 2, tito.
1: Si mos escolten, que contribuïsquen al programa, que per què ho fem?
0: Claro.
2: Recordar-vos que vos poden escoltar tots els divendres a les 11 de la nit, per als de l'informe PISA a les 23:00.
1: Correcte.
2: Los dissabtes a les 3 de la tarda.
1: Muy bien.
2: A les 15:00.
1: Diumenges, 12 del migdia.
2: I dimarts...
1: Dimarts a les 7 del matí.
0: Bravo.
2: Si volen recuperar els programes poden buscar antenacaro.cat.
1: Estan tots penjats.
0: Tots penjats.
2: Tots, no, els d'abril no, tita.
0: Bueno, bueno, Paco va fent conforme la marxa.
2: Recorda que Calo mola.
0: Sí, eh? Si ho volen seguir, també.
2: Calo, per baixa mola. Aprofiteu que queden pocs huecos, 500 i pico ja.
0: Ja s'ha arribat a 600
2: separats. Això sap que està a punt d'acabar. I què, Tito?
0: I no res, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tothom per escoltar-nos.
2: Recordar
0: que és divendres.
2: Hem de fer gros.
0: Fem-ho gros i sobretot molt de...

0: tots els divendres a les 11 de la nit, toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre esteu a Vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.
4: Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Ja és una realitat, Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat l'acord de pressupostos, un acord que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del consorci de la zona franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Respecte a la línia orbital ferroviària, n'ha parlat avui a la xarxa Joan Carles Salmerón, que és director de Terminus, Centre d'Estudis de Transport.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya del 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi, perquè hem d'exigir que es compleixin tant la posada al dia de Rodalies com també aquestes obres noves.
1: Demà dimecres, la Comissió Bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. El divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. I els docents continuen el pols amb el govern avui amb una nova jornada de vaga i de protestes, concretament al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. De fet, en aquests moments, els docents tallen la C-17 a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa. Aquest dilluns, recordem, ha estat el torn del Barcelonès, amb una manifestació també pel centre de la capital, on han participat 1.800, volíem dir, mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per demà dimecres. I en mobilitat, l'AP7 es troba totalment oberta en sentit sud. Hi ha un carril obert en sentit nord després de l'impactant accident ahir al vespre entre dos camions. Encara ara continuen les tasques de neteja de la via i ja s'ha pogut retirar l'últim camió accidentat. Caldrà ara retirar la càrrega i també reparar el ferm que ha quedat afectat per l'incendi. A banda, també una avaria a l'AP7 a Cerdanyola provoca retencions de fins a 3 quilòmetres també a la mateixa via, però en aquest cas a Banyeres del Penedès. Un accident múltiple deixa també un carril tallat i provoca retencions en aquest punt i finalment una altra avaria a la C58 a Barberà també provoca aturades importants. I la discoteca Waka Sabadell mantindrà l'activitat aquest cap de setmana malgrat el nou pla d'usos de Sant Quirze que obliga les discoteques dels polígons a tancar aquest divendres.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Salvador Illa i Oriol Junqueras han segellat aquest matí l'acord de pressupostos, un acord que arriba després de la bala ahir per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Connectem ara amb la nostra companya Mont Carvajal. Bon dia.
2: Bon dia. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, s'ha mostrat molt satisfeta de l'acord al que ha arribat amb Esquerra Republicana. Ha dit que suposarà 9.000 milions d'euros més per fer polítiques públiques que afectaran tots els àmbits de la vida.
3: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
2: Romero ha lloat Esquerra Republicana, ha dit que han posat el país per davant de tot, ha dit que amb els comuns ja tenen un acord que miren de millorar i que estan disposats a cedir en alguns aspectes, que també hi ha marge de millora en educació i que la consellera del RAM, Esther Niubó, explicarà en la compareixença que té aquest matí al Parlament. De moment ha avançat que en els pressupostos hi ha 400 milions d'euros per educació fins a l'any 2030 per eliminar barracots i 100 milions d'euros pel pla clima. Romero ha dit que demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat s'aprovarà la societat mercantil que fiscalitzarà les inversions en infraestructures a Catalunya, una eina que no haurà de passar pel Congrés de Diputats i a la que han incorporat un consell assessor perquè hi participin els agents socials. Respecte a l'acord de pressupostos, ha donat algun detall, per exemple, en habitatge 160 milions d'euros per rehabilitar nuclis urbans, nuclis antics, vull dir, de pobles, o 250 milions per sanitat.
1: Gràcies, Mont, estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capital relacionat amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero per declarar com ha investigat el 2 de juny. I també els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, Mossos va situar Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat avui als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa qui decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els comuns ofereixen al govern alentir l'execució d'algunes de les seves propostes per als pressupostos perquè l'executiu tingui més diners per solucionar el conflicte en educació. Ho ha dit la presidenta del grup parlamentari, Jessica Albiach.
3: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
2: Albiach ha dit que el govern ha de ser més ambiciós en habitatges si vol tenir el seu vot a favor dels pressupostos que ha tancat amb Esquerra. Demanen 2.500 milions d'euros i una llei per convertir locals i oficines buides en pisos de protecció oficial. Aquesta tarda, els comuns, si el govern es tornen a reunir per parlar dels comptes, que els comuns asseguren que seran també per l'any vinent. I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capital relacionats amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero a declarar com a investigat el 2 de juny. I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, la investigació dels Mossos va situar Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa que decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional. I els docents continuen el pols amb el govern avui en una nova jornada de vaga, volíem dir, de protestes, en aquest cas al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. De fet, han tallat la C-17 a Montcada i Reixac durant una hora aquest matí, un tall que ja ha quedat aixecat i ha previstes, de fet, ara a les 12 del migdia diverses manifestacions. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per demà dimecres. I pel que fa al temps, el dia ha començat amb alguns intervals de núvols. A partir del migdia creixeran també nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a la serralada prelitoral, que deixarà alguns ruixants i alguna tempesta de tarda al terç nord. També podria caure algun xàfec a la zona dels ports. I pel que fa a la temperatura, atenció, pujada clara de les temperatures, sobretot a l'interior i ponent amb unes màximes que podrien arribar fins i tot als 30 graus al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Esther Niubó, consellera d'Educació, compareix en aquests moments a la Comissió d'Educació del Parlament, una comissió en la que ha de donar explicacions de les darreres polèmiques i que protagonitzen algunes de les denúncies dels docents. Per una banda, la infiltració de dues agents en assemblees de docents i també el pla d'incloure agents dels Mossos de Paisa en centres educatius. En aquest sentit, Niubó ha reiterat que la convivència en els centres educatius és competència del departament i, per tant, continuarà sent responsabilitat dels centres, però ha marcat conflictes i riscos emergents que queden fora de l'abast de l'equip docent i que, per tant, requereixen dels coneixements sobre prevenció, mediació, assessorament i també coordinació dels que disposen els agents dels Mossos d'Esquadra. Tot plegat en una nova jornada de vaga avui al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental i, de fet, ara a les 12 ja ha prevista una manifestació a Sabadell i allà hi tenim a la nostra companya, la Júlia Ramon. Júlia, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs justament l'ambient és de crispació per tots els missatges que comentaves ara mateix i seran els que reproduiran des de la plaça Espanya, que és on hi ha l'estació de Renfe Nord i de Ferrocarrils per aplegar el màxim de persones possibles de la comarca i que mantindran al llarg de tota la Gran Via, un dels principals eixos principals de Sabadell fins a la delegació de Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental. La marxa està plegant ara a tots els convocants i arrencarà en pocs minuts, justament.
1: Gràcies, Júlia. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. Connectem ara amb el Manel Gómez des dels jutjats de Martorell, on està previst, de fet, que sigui traslladat el detingut per declarar. Manel, bon dia.
3: Bon dia, doncs. Efectivament, ens trobem a les portes del jutjat de Martorell a l'espera de que arribi el detingut, el Jonathan Antic, que es trobaria ara mateix declarant a la dependència de Mossos d'Esquadra, a l'ABP d'aquí de Martorell. Encara no ha estat traslladat. El que sí que ha arribat ha estat el seu advocat, Cristóbal Martell, en un pas previ per parlar amb la jutgessa que porta el cas. Com deies, es tracta de la detenció del fill d'Isaac Andic, que va morir el desembre del 2024. En principi es va tractar aquesta mort com un accident, però contradiccions en diverses declaracions del fill han dut a terme aquesta detenció. La investigació continua oberta i avui estem, com dic, esperant la declaració del detingut.
1: Gràcies, Manel. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I el govern i Esquerra Republicana de Catalunya han acordat destinar 160 milions d'euros per la rehabilitació d'habitatges amb el suport d'una línia de finançament de l'Institut Català de Finances de 50 milions anuals. L'acord pressupostari també preveu 100 milions d'euros per climatitzar escoles entre aquest curs i el vinent i 50 milions més per impulsar el català també a les xarxes socials durant els propers 3 anys.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. El govern i Esquerra Republicana de Catalunya segueixen l'acord dels pressupostos i han acordat destinar 160 milions d'euros a la rehabilitació d'habitatges amb el suport d'una línia de finançament de l'Institut Català de Finances de 50 milions anuals. L'acord també preveu 100 milions d'euros per climatitzar escoles entre aquest curs i el vinent i 50 milions més per impulsar el català a les xarxes socials durant els propers 3 anys. A més, també el pacte inclou la creació d'un òrgan bilateral Estat General per coordinar la governança dels aeroports, una qüestió que s'haurà de concretar en una futura comissió bilateral, encara sense data fixada. Demà, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes i el divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i de cara al juliol s'haurien de votar al Parlament. I Esther Niubó, consellera d'Educació, ha comparegut en la Comissió d'Educació del Parlament, una comissió en la que ha donat explicacions de les darreres polèmiques i que protagonitzen, de fet, algunes de les denúncies dels docents. La infiltració de dues agents en assemblees de docents i també el pla d'incloure agents dels Mossos de Paisa en centres educatius. En aquest sentit, Niubó ha reiterat que la convivència en els centres educatius és competència del departament i, per tant, continuarà sent responsabilitat dels centres, però ha remarcat conflictes i riscos emergents que queden fora de l'abast de l'equip docent i que, per tant, requereixen dels coneixements sobre prevenció, mediació, assessorament i coordinació dels que disposen els agents dels Mossos. Ha remarcat també la predisposició del govern en seguir negociant per tal d'arribar a un acord comú.
2: Crec que enviem a vegades un missatge distorsionat i confús a la societat quan emetem doncs, alguns judicis a priorístics com els que hem pogut llegir i sentir aquests dies. Però, en tot cas, mantenim oberts espais de diàleg amb els agents implicats, seguirem escoltant totes les aportacions que ajudin a millorar el desplegament i l'avaluació d'aquest pla pilot, però també els dic doncs, que aquest govern doncs, no vol renunciar a explorar eines de coordinació institucional que puguin contribuir a protegir millor els infants i adolescents, a acompanyar millor els centres educatius davant riscos emergents que avui afecten directament la vida escolar.
1: Amb tot, Niubó ha afirmat que la proposta que farà arribar avui als sindicats i que es presentarà demà a la mesa sectorial convocada s'emmarca perfectament en l'acord ja assolit amb Comissions Obreres i UGT i ha demanat distingir què es pot fer ara i què s'haurà de continuar treballant en els propers cursos. Tot plegat en una nova jornada de vaga, avui amb epicentre al Maresme, al Vallès Oriental i al Vallès Occidental. I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare al desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb els pas dels mesos la investigació l'apunta com a sospita.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: L'Ajuntament de Roquetes ha obert la convocatòria de subvencions per a entitats i associacions locals corresponent a l'any 2026 en la modalitat de concurrència competitiva. Aquesta línia d'ajuts econòmics va adreçada a totes les entitats del municipi que realitzen activitats esportives, culturals, educatives, socials o de servei a les persones i que no hagin signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament. La partida pressupostària total que destinarà el consistori roquetenc en aquest concepte seran 28.000 euros, que es repartiran en funció de la modalitat de l'activitat. Les entitats i associacions interessades en acollir-se a la convocatòria han d'enviar la seva sol·licitud via instància genèrica a l'Ajuntament de Roquetes amb data de termini fins al pròxim dia 3 de juny. Les instruccions per presentar la documentació les trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament. Per més informació, es pot escriure un correu electrònic a l'adreça subvencions@roquetes.cat o bé trucar a l'Ajuntament de Roquetes al número 977 50 15 11 en horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de les 9 del matí a 2 del migdia.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. Els esports.
5: I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança quins són els pròxims partits.
6: Molt bon dia, una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. Avui parlem del cap de setmana dels dies 16 i 17 de maig de l'any 2026. I comencem amb una molt bona notícia, que l'equip prebenjamí del Roquetenc va acabar la seva lliga del Consell Esportiu del Baix Ebre i ara comença a participar en tornejos que s'organitzen a Terres de l'Ebre. Doncs bé, aquest cap de setmana va participar l'equip prebenjamí. el torneig que es va fer a Ulldecona, i l'actuació del Roqueteng va ser molt brillant, també que va arribar, es va plantar a la final contra la Rapitenca, i en un partit molt seriós es va imposar per 3-0. Per tant, enhorabona a l'equip de Benjamí del Roqueteng, que va aconseguir aquesta victòria al torneig d'Ulldecona. Per tant, un gran èxit de la base del Roqueteng. Pel que fa a l'equip del Roqueteng Roig Benjamí, aquesta setmana doncs va descansar, no va jugar a Lliga aquesta setmana, i sí, van competir encara els alevins que encara estan en plena Lliga. Pel que fa al Roqueteng Roig, doncs va perdre contra el Futbol Formatiu 3 de l'Ebre en un partit de molts de gols per 4-6. L'altre aleví, el blau, es va imposar també en un partit en molts de gols, el Remolins Vitem, per 7-4. I l'altre aleví, el groc, doncs acabaria seguint per la mínima al camp del Mas d'en Verge per 2-1. Quan a l'infantil de futbol 11, doncs una nova victòria clara i contundent contra l'Anes per 8-2, l'infantil del Roqueteng, doncs pràcticament té que tocar l'ascens per recuperar la primera divisió que va perdre la temporada anterior. I pel que fa al cadet, com ja havíem informat, doncs va acabar la seva lliga ja fa dues setmanes. El Roqueteng cadet doncs va quedar sisè, molt bona temporada, amb 39 punts sumats, 52 gols a favor i 36 en contra. I per a tancar el futbol base masculí, diem que l'equip juvenil doncs va tancar la lligueta de la Copa Terres de l'Ebre amb una golejada contra el Tortosa Ebre B per 5-0. El Roqueteng va dir que ha quedat primer del seu grup i per tant disputarà la fase final d'aquesta Copa Terres de l'Ebre. Encara desconeixem rivals, dates i horaris, tan bon punt ho sapiguéssim i s'informava per les xarxes socials, però bé, de moment el Roqueteng ha complit l'objectiu de guanyar el seu grup i plantar-se a la fase final, doncs objectiu complert. Ah, passem a parlar de l'equip dels equips femenins. Val a dir que l'infantil femení aquesta setmana tenia una doble cita. Entre setmana va recuperar un partit pendent a Reus contra la Unió Astorga. El partit va acabar amb empat a 2. I el cap de setmana, doncs, el partit que li tocava de lliga, un partit difícil al camp de l'Amposta. Un dels equips més forts de la categoria, doncs aquí no va tenir opció. I el Roqueteng va perdre per 9-1. Pel que fa a l'equip juvenil de futbol 11, doncs va aconseguir una bona victòria contra l'Icomar per 3-0. I l'equip amateur de futbol 7 doncs va tancar la seva participació a la Copa Terres de l'Ebre. Anava al camp de l'Alcanar i ha de guanyar aquest partit per a pràcticament garantir-se el pas a la final, i ho va fer de manera contundent i brillant per un resultat que ho diu tot, 0-10. 4 gols d'Àngels, 3 de Joana, 2 de Glòria i un gol de la localana en propi porto, donaria aquesta victòria contundent al Roqueteng per 0-10, encara que com que el Roqueteng té el gol haver empatat amb la Cava i que tots els partits van acabar amb 5-1 a favor i en contra, doncs ara haurà d'esperar la diferència de gols, perquè hi ha un partit pendent entre la Cava i l'Alcanar, en què, això sí, la Cava hauria d'aconseguir una victòria per més de 17 gols de diferència per a superar el Roqueteng per gol a més general. És poc probable, però matemàticament hem d'esperar divendres que jugui aquest partit per a confirmar i per certificar aquest pas a la final de la Copa Terres de l'Ebre. Per tant, estem pendents del que passa aquesta setmana. I d'això tocaria parlar del primer equip masculí que tancava la lliga aquí a casa contra el Club de Futbol Pinell, un partit molt especial ja que era el primer partit oficial que jugava l'equip masculí amateur al nou camp de l'Observatori, per tant un partit ple d'al·licients, que a més va tindre els prolegòmens sempre bonics, com és la proclamació de les pubilles i hereus d'aquest any. Doncs abans del partit es va fer aquesta proclamació de les pubilles i hereus, aquest any doncs molt contents de poder tindre el ple, o sigui, pubilleta, pubilla, hereuet i hereu, la pubilleta Berta Cid Villalba, la pubilla Paula Gas Gonzalvo, l'hereuet Martí Pérez Pons i l'hereu Roger Hierro Querol van rebre la banda i els corbatins corresponents i van fer la sacada d'honor prèvia al partit. Un partit pel Roqueteng transcendent, però que el rival, el Club de Futbol Pinell, jugava molt perquè de guanyar, encara que hagués tingut opcions de mantenir la categoria, però el Roqueteng doncs, no volia fallar en l'estrena del camp, va fer un partit molt seriós i no va donar opció al Pinell i es va imposar per 2-0. De fer una mica de síntesi de com va anar aquest partit, el Roqueteng des del primer moment va sortir amb més intensitat i més ganes de citar resoldre el partit. Entre el minut 14 i 20 van haver quatre ocasions claríssimes en què la falta d'ençà dels davanters doncs, va impedir que el s'obrís el marcador. El primer gol es va fer esperar, va arribar al minut 32 amb una falta directa a la frontal de l'àrea molt ben xutada per Toni Ondazábal per sobre la barrera, faria l'1-0. Abans del descans el Roqueteng marcaria un segon gol que va ser anul·lat per un fora de joc molt polèmic. Marxem al descans amb avantatge mínima. La segona part del Roqueteng va sortir disposat a resoldre el partit i ben aviat al minut 50 doncs ja va avisar amb una rematada de Didac al travesser, i al 52 Joel en un xut que va fer el 2-0 que seria definitiu. Després el partit encara es va posar més de cara perquè el Pinell al minut 52 quedaria un moment menys per expulsió vermella directa del jugador del Pinell, Manel Ventura. Doncs el Roqueteng fins al final doncs, el partit controlat contra un Pinell ja inofensiu. El Roqueteng va tenir ocasions al tram final per a poder arrodonir la victòria, però com diem no va haver encert, i un partit que ha escut acabar en una golejada d'escàndol, però bé, finalment victòria per 2-0. Un Roqueteng que amb aquesta victòria doncs assegura la sisena posició de la taula en una lliga doncs més que acceptable, tenint en compte el hàndicap afegit que el Roqueteng dels 15 partits que ha jugat a casa, 13 els ha tingut que fer al camp de la Forja de Cambredó. Agraïm un cop més a la EMD de Cambredó i a la Unió Esportiva Cambredó per les facilitats rebudes en la sessió del camp. I bé, doncs una classificació que ara ja és definitiva. Val a dir que el líder i campió ha estat el Club de Futbol Ampolla, per tant, felicitats al Club de Futbol Ampolla, que és el brillant campió d'aquesta lliga i, per tant, ascendeix a segona catalana, ha aconseguit 62 punts. El segon classificat ha estat la Unió Esportiva Jesús i Maria, finalment amb 59 punts. El Jesús i Maria disputa la promoció d'ascens. També li deixem molta sort a l'equip partidalenc en aquesta promoció, que jugarà contra el Sant Joanenc de Sant Joan de les Abadeses per a doble partit. Per tant, molta sort al Jesús i Maria. Tercer, finalment, s'ha quedat a punt d'un punt de la promoció del Freix amb 58, i el Sant Andreu ha quedat quart amb 57. Com diem, el Roqueteng ha quedat sisè. Finalment ha sumat 52 punts, 62 gols a favor i 44 en contra. Per baix tanquen la lliga i han baixat a quarta catalana el Pinell amb 26 punts i l'Ametlla de Mar amb 24 punts. Aquests dos equips perden la categoria. Tant els desitgem molts ànims, i tant de bo puguem recuperar la categoria per donar el més aviat possible. I el que faríem seria repassar la propera jornada, que les lligues ja van acabant, molts equips ja han acabat de competir. Els que encara competeixen, anem a repassar els partits que tenen previstos. Per exemple, l'equip del Roqueteng Roig Benjamí, doncs aquesta setmana tindrà una doble cita, i aquesta setmana recupera un partit pendent al camp de l'Escola Delta aquest dimecres, dia 20 de maig, a les 6:30 de la tarda, i el dissabte jugarà el partit que li toca de lliga contra el camp del Gandesa, dissabte, dia 23, a les 10 del matí. Pel que fa als alevins, doncs encara competeixen tots. El Roqueteng Roig rebrà aquí a casa l'Aldeana el dissabte 23 a les 10 del matí. I pel que fa als altres alevins, a la Copa Terres de l'Ebre, el Roqueteng Blau es desplaça al camp de l'Arnes B el dissabte 23 a les 10:30 del matí, i el Roqueteng Groc jugarà contra el Rapitenca C el dissabte 23 a les 10 del matí. L'equip infantil de futbol 11 jugarà aquí a casa contra el Jordi Maria. En aquest cas és un partit que té pendent de recuperació, el dimecres dia 20 a les 7 de la tarda, i el cap de setmana jugarà el partit que toca de lliga de la jornada 29 al camp de l'Ametlla de Mar, previst per al diumenge dia 24 a les 10:30 del matí. Pel que fa al Caer, doncs, a la seva lliga, el juvenil, com diem, està pendent d'aquesta fase final de la Copa Terres de l'Ebre, a veure quin rival s'haurà d'enfrontar i llocs i dates, estiguin pendents a xarxes socials. I pel que fa als equips femenins, el Roqueteng infantil femení, doncs, es desplaça a Valls per jugar contra l'Atlètic Valls B el diumenge, dia 24, a les 12 del migdia. El juvenil femení de futbol 11 va al camp del Cambrils Unió B el dissabte, dia 23, a les 6 de la tarda. I pel que fa, doncs, a l'equip amateur femení, doncs, ja acaba la seva lliga, està pendent d'aquest partit entre la Cava i el femení Alcanar per poder certificar, doncs, el pas a la final de la Copa Terres de l'Ebre. I com diem, l'equip amateur masculí, doncs, ha acabat ja la seva lliga, que la va acabar aquest cap de setmana. Doncs per a tancar aquest mes que us parlem, anem a fer una crida, un recordatori, perquè des del Club Deportiu Roqueteng s'està preparant un acte ja, diguéssim, a 4 mesos vista, i és que ja fa temps que es volia fer una trobada històrica de jugadors del Roqueteng, aprofitant aquest any, doncs, la inauguració del camp, doncs seria el moment ideal de fer-ho. Tots els jugadors que en algun moment hagin vist la capacitat del Roqueteng, si vol fer una trobada de tots ells, fer tota una diada commemorativa, que segurament es faria un dinar popular i un seguit d'actes festius. Això s'ha previst per al dia 19 de setembre. Doncs molts de jugadors ja han contactat amb el club per a demanar informació. Si algun encara no ho ha fet i ha sigut jugador del Roqueteng, doncs que contacten qualsevol membre de la Junta i se l'inclourà en un grup que s'ha creat de WhatsApp en què allà s'anirà informant puntualment de tot, de com venia aquesta diada. Encara falten més, però ja tenim la data assegurada, que és el 19 de setembre. I aquell dia també se farà un acte que va quedar pendent, que és la trobada històrica de pubilles del club. Aquest diumenge, doncs, s'havia de fer la trobada de pubilles històriques, però aquest diumenge havia el hàndicap de que moltes no podien assistir per motius personals. Per tant, hem decidit posposar-ho i fer-ho també aquest dia del 19 de setembre, que el dia, doncs, englobar-ho tot en una macrodiada. en què també s'anien donant més detalls a mesura que ens aproximéssim a aquest dia. I ja diem, emplacem a tothom que hagués sigut en algun moment de la seva vida jugador del Roqueteng, hagués vist la samarreta, també exdirectius, perquè també se'ls fa un reconeixement també a exdirectius, exjugadors i exentrenadors. Per tant, estan tots convidats el dia 19 de setembre. Ja diem, si algú encara no ha contactat, doncs que ho faci, i se l'inclourà en un grup que s'ha creat de WhatsApp per a llegir, s'anirà informant puntualment de tots els actes que són previstos. Nosaltres també des d'aquí, doncs a mesura que anem sabent cost, doncs ho anirem donant detalls, ja diem, encara falten mesos, però ja la data ja està fixada, dissabte 19 de setembre, per tant, que es vagin guardant aquesta data, segurament que hi haurà un dinar popular i una seguit d'actes, tothom rebrà un obsequi commemoratiu, i si la intenció és aquell dia acabar la jornada amb el primer partit de Lliga del primer equip de la temporada 26-27. Anem a veure si és possible englobar-ho tot en una macrodiada, i bé, ja diem, anirem donant detalls, i això ha estat fins avui l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
5: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Lluís Mi Pérez.
7: Bon dia, un temps que ha de ser força tranquil avui a les comarques de l'Ebre, també les de Castelló i a la banda del Matarranya. Si de cas aquests núvols prims que van deixant el cel una mica emblanquinat a les comarques més interiors, i alguns núvols una mica més densos que estem tenint cap al Delta, també cap a la Ribera d'Ebre o a prop de la costa de Castelló. No estem parlant de núvols que hagin de persistir, tampoc que hagin de provocar pluges, i per tant la tendència és que es vagin trencant. Quedarà aquest cel simplement una mica velat, una mica emblanquinat, embolcallat i poca cosa més. I avui tira cap amunt la temperatura. De fet, al matí ja no està sent tan frescal com el d'ahir. Moltes mínimes ja no han baixat dels 15 graus arran de mar o al Delta, i aquesta tarda estarem parlant de temperatures que voltaran als 26-27 graus ja, sobretot al Matarranya i a la Ribera d'Ebre, una temperatura que encara ha d'anar pujant més al llarg dels propers dies, simplement amb alguns núvols matinals, sense tempestes a casa nostra. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida, i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral, i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
8: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per a l'educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alícia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
2: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que a més creix.
3: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
0: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts, 19 de maig de 2026, i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals, Sònia Kerr.
4: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia, juntament amb els propietaris de la companyia. Zapatero és el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny.
0: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
4: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare, Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
0: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, és a dir, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta.
4: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Panet.
5: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
0: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector. Amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
4: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
0: Els esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans de la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
6: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita de derrotar l'Elx a Montilivi per no baixar segona.
0: I cop d'ull també al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional molt important, és de 500 milions d'euros i està destinada a l'educació. També es destinen 400 milions a pobles petits o 160 més a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com el tren orbital, del qual us parlàvem ahir, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF, que totes dues parts s'han compromès a aconseguir a través del nou model de finançament. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
2: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
8: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
3: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
8: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
0: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. Aquesta tarda s'hi tornaran a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
8: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
9: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
8: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
10: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura...
8: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
1: Notícies en xarxa.
0: És sens dubte un dels titulars destacats de la jornada, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris d'aquesta companyia amb vincles a Veneçuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
0: Tot plegat ha generat moltes reaccions polítiques, com és lògica. Carina, quines són?
11: Doncs mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
12: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
11: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de Lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha estat per homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat aquest matí als jutjats de Martorell per prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
13: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre del 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Sal Nitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada al gener de 2025 per manca d'indicis de delicte, però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
0: Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix a les xarxes socials. Junts va denunciar a l'Edil República en considerar que s'havien malversat fons públics amb aquesta despesa. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
14: El contracte que s'investiga va derivar en una factura de 6.600 euros que van sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa particular del coalcalde Jordi Molinera. L'Edil, però, alega que és precisament per raó del seu càrrec que està sent assetjat de manera continuada a les xarxes socials i que la despesa realitzada entra en les competències del consistori. És per això que assegura estar tranquil davant la investigació.
15: Nosaltres tranquils, sabem que és una contractació que tenim la competència per fer-ho, hi havia la partida pressupostària per fer-ho, és un contracte que no és ni per damunt del menor, allò tan típic que veiem i que alternativa li porta problemes fins al Tribunal Suprem. Per tant, doncs, si volen fer soroll i aquestes coses, doncs que en facin.
14: L'Ajuntament ja ha facilitat el contracte i la informació requerida per Antifrau i ara caldrà que l'organisme determini si el cas s'arxiva o segueix endavant per la via judicial.
0: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El conseller executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes, que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
5: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
16: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
0: Justament el coordinador del campus salut de la regió sanitària de Girona, Ferran Cordón, ha destacat en una entrevista a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com mèdica.
17: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó que tenir talent aquí i que vinguin. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres, crida a la serenitat per reconduir el conflicte amb els sindicats educatius. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
19: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
18: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
0: Per cert, que Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot.
4: Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària a l'Ajuntament. El govern de Collboni ha votat en contra de la proposició, així com el PP i també Vox. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, ha assegurat que no hi ha cap centre educatiu a la ciutat que participi en aquesta prova pilot, ni tampoc està previst.
0: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i dels Vallesos. Mestres i professors s'han concentrat aquest migdia a la Roca del Vallès i també a Sabadell, on s'hi han aplegat 4.000 persones, segons la policia municipal, i 10.000 segons els sindicats. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon, bon dia.
20: Hola, bon dia, doncs sí, però això és el més insignificant, podríem dir, perquè ara mateix hi ha unes 200 persones dintre de l'Ajuntament de Sabadell ocupant tot el vestíbul i la primera part de l'edifici per reclamar aquestes millores en l'educació. En aquest cas, apel·len directament a les competències que té l'Ajuntament, sobretot en l'etapa infantil, per no externalitzar el servei i reclamar aquesta reducció de les ràtios, així com el complement específic. Pel que fa a la manifestació, doncs sí, com comentaves, ha recorregut bona part de la Gran Via i la Rambla, les principals vies de Sabadell, reclamant totes aquestes proclames que fa temps que reivindiquen en diferents territoris. Ara mateix la vaga continua aquí a l'Ajuntament de Sabadell, on a les 5 també ha convocada una cassolada popular per part dels pares i mares dels alumnes.
1: Notícies en xarxa.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les comarques de Tarragona, ja que el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És almenys el que diu un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica d'aquesta via, quan ara és del 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
22: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
21: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a la P7.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor.
2: Serà la primera vegada que arriba aigua del Besòs a la xarxa de distribució, un cop assolida la qualitat necessària. Segons informa BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la qualitat i seguretat.
0: Avui és el Dia Mundial del Metge i la Metgessa de Família.
2: I els principals reptes que tenen a Catalunya són la digitalització i reduir la medicalització dels pacients. Francesc Alós és de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i ho ha dit en declaracions a la xarxa.
6: Tenim cada vegada més vies d'accés al sistema sanitari, com és la videoconsulta, la e-consulta, i sí que és cert que no és igual a tot el territori, trobem diferències i, per tant, el principal repte és fer extensiu aquestes eines sempre i quan resultin en casos concrets útils.
2: La videoconsulta pot ser especialment útil en salut mental i en malalties cròniques per ajudar els pacients a fer bé els tractaments.
0: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris.
2: Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular i la intel·ligència artificial.
0: És moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
23: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
7: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
0: Atenció, excepcional troballa arqueològica al jaciment de Castellà Vell. A Castellà del Vall ja és estat amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle X. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
24: La campanya d'intervencions arqueològiques al jaciment de Castellà a Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals en construcció funerària del segle X, totalment intactes i atribuïbles a Hermonir i Riquila, dos rics esposos del segle IX. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, parla de la seva importància.
25: Unes tombes de monumentals de maçoneria que no en tenim cap exemple. Però és que és així, a vegades sembla que això en arqueologia tot és el primer, però resulta que en aquest cas no tenim cap altra construcció funerària ni tomba del segle X a Europa en l'estat de conservació que tenim aquesta i a la que hi vagi associada una làpida funerària de marbre de Carrara amb epitafi funerari del 966, que n'hi ha només 10 a tot Catalunya.
24: A més d'aquesta sepultura, a Castellà Vell ja s'han localitzat 223 enterraments antropomorfs i una setantena de sitges, tot i que només s'ha excavat aproximadament un 20% de la superfície total.
0: Arriben els esports. que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
3: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga amb diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar, mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa, i el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. Per als blaugranes ha arrencat la feina de planificar el curs vinent, que ahir vivia un primer capítol ja esperat, l'ampliació de contracte del tècnic Hansi Flick fins al 2028.
8: I'm really happy, you know,
9: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu: guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
3: La setmana sí que és decisiva per al femení del Barça, que dissabte juga a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, el Badalona Women, que ha obtingut una permanència tranquil·la a la Lliga F, ha renovat un any més el tècnic Marc Ballester. L'entrenador destaca la importància de poder planificar un curs des de l'inici.
10: Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo. Crec que en aquell tram va ser quan doncs també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
3: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual al Barça continua centrant l'actualitat. El tècnic sembla que ho té ja tot acordat per anar al Dubai, tot i que el president electe del Barça, Joan Laporta, vol mirar de convèncer-lo. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez, que se sent amb moltes ganes de fer una feina profunda de planificació tenint en compte el context actual.
11: Yo creo que nos queda un verano de mucho trabajo, ¿no? Con muchos cambios por diferentes condicionantes, muchas jugadoras que van a salir porque tienen ofertas muy superiores a los que nosotros podemos llegar, y más que nunca creo que debido a las circunstancias del baloncesto femenino actual, yo creo que nuestra planificación en estos momentos es muy importante.
3: En waterpolo, avui es definirà el segon finalista de la Lliga masculina, Sabadell-Barcelona, qui guanyi jugarà contra el Barceloneta, i avui també arrenca el playoff femení. El que fa la masculina, com dèiem, el Sabadell i el Barcelona juguen a Can Llong. Edu Lorrio és el porter i capità del Sabadell.
12: Ahora, a encarar este último partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
3: El playoff pel títol femení arrenca amb la semifinal Sant Andreu-Terrassa, a les 9 avui a Barcelona.
0: Gràcies, Roger Sánchez, n'estarem pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat i tenim força novetats. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Segueix la gala de lliurament dels premis Ràdio Associació.
26: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
27: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus,
28: gràcies, i fins la propera.
29: Moltes gràcies.
30: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
1: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
30: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
1: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
30: Premis Ràdio Associació.
1: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
31: Alanada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
32: Una alanada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
31: Un impuls.
32: Un refugi.
31: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
32: I fer-se sentir.
31: Això és el que volem que sigui l'Alanada.
32: Ens acompanyes?
33: L'Alanada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Propostes en xarxa.
34: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. és una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern i Esquerra han signat l'acord per aprovar els pressupostos i ara només depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana, el Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació. Les dues parts s'han mostrat satisfetes per l'acord. La consellera Alicia Romero ha destacat l'augment pressupostari. L'escoltem.
2: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
1: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats, han dit, a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte que hi ha amb educació. I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles amb Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Zapatero fa tot just uns minuts ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia.
3: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
1: I el govern ha declarat avui d'interès general als futurs campus de salut de Barcelona i Girona, l'Hospital Clínic i el Nou Trueta. Es dona, doncs, prioritat absoluta amb aquest gest a tots dos projectes perquè siguin una realitat com abans millor. I el Bo Cultural Jove permetrà a partir d'aquest any adquirir instruments musicals, materials de creació artística i cursos presencials i en línia relacionats amb la cultura i les arts. A més, el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector per difondre la pròxima convocatòria i arribar a més sectors vulnerables. El govern espanyol també ha aprovat la renovació del programa Cinema Sènior amb una dotació d'11 milions i mig d'euros. I setmana intensitat desigual pels equips catalans, amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió. El focus de l'última jornada, dissabte a la nit, està posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elx.

Martina Caro. When I was a young boy.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Presó provisional eludible amb una fiança d'1 milió d'euros per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, ja que Andic detingut avui per la mort del seu pare. Una fiança que Andic ja ha pagat a hores d'ara. Més, com a mesures cautelars, la magistrada de Martorell ha acordat la retirada del passaport, la prohibició de la sortida del territori i compareixences setmanals en el jutjat. La causa, que ja no es troba sota secret de sumari, està oberta per un delicte d'homicidi. L'investigat ha contestat només a les preguntes del seu advocat. I el Departament d'Educació ha fet arribar una proposta als sindicats que planteja concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu inclòs al pacte assignat en Comissions Obreres i UGT per millorar alguns complements salarials i 2.405 efectius més al curs vinent. L'increment salarial pactat era del 30% del complement específic en 4 anys, que es traduïa en uns 3.000 euros bruts anuals fins al 2029. I el govern ha declarat interès general als futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i el de Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu ha donat així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir així que es compleixin els calendaris, ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
1: I la Global Sumut Flotilla ha informat al migdia que les forces militars israelianes han assaltat almenys a 100 milles nàutiques de Gaza 3 de les 10 embarcacions que es dirigeixen cap a la franja. Segons s'ha pogut retransmetre parcialment per YouTube, a través de les càmeres dels vaixells, lanxes ràpides militars han rodejat algunes embarcacions i les han abordat. Aquest dilluns les forces israelianes, recordem-ho, ja van abordar una quarantena del mig centenar d'embarcacions que van en aquesta flotilla. I Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix, diu a les xarxes socials. Junts va denunciar l'edil republicà en considerar que s'havien malversat fons públics. El contracte que investiga va derivar una factura de 6.650 euros que va sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa de Molinera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, que ha sortit a llibertat al jutjat de Martorell poc abans a les 5 de la tarda, després de pagar la fiança d'1 milió d'euros que la jutgessa de Martorell li ha imposat per eludir la presó. La jutgessa li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare el desembre de 2024, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquest matí, l'han dut a la comissaria i allà el jutjat emmanillat. Andic només ha respost les preguntes del seu advocat. El fill del fundador de Mango haurà de comparèixer cada setmana al jutjat i no podrà sortir de l'estat. I el govern ha declarat interès general als futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i el de Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a aquests dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. El coordinador del campus de salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordón, ha destacat a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com en clau mèdica.
2: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó que tenir talent aquí i que vingui. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència, possiblement, en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
1: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris. Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament, volem dir, dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular i d'intel·ligència artificial. I el Consell d'Europa situa Catalunya com un dels països amb una ràtio de suïcidis molt alta als centres penitenciaris catalans després de comptabilitzar 11 morts el 2024, segons un informe anual sobre l'estat de les presons. L'organisme calcula que a Catalunya hi ha 12,7 suïcidis per 10.000 interns, per sobre de la mitjana europea, que és de 11,3. Dues de les persones que es van treure la vida eren dones. A banda, la ràtio d'interns per cada 100.000 habitants va créixer per tercer any consecutiu. I excepcional troballa arqueològica al jaciment de Castellà Vell amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle X. Estan totalment intactes i atribuïbles a Hermomir i Riquila, dos rics esposos d'aquella època. S'han localitzat, a més, 223 enterraments.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: L'Ajuntament de Roquetes ha obert la convocatòria de subvencions per a entitats i associacions locals corresponent a l'any 2026 en la modalitat de concurrència competitiva. Aquesta línia d'ajuts econòmics va adreçada a totes les entitats del municipi que realitzen activitats esportives, culturals, educatives, socials o de servei a les persones i que no hagin signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament. La partida pressupostària total que destinarà el consistori roquetenc en aquest concepte seran 28.000 euros, que es repartiran en funció de la modalitat de l'activitat. Les entitats i associacions interessades en acollir-se a la convocatòria han d'enviar la seva sol·licitud via instància genèrica a l'Ajuntament de Roquetes amb data de termini fins al pròxim dia 3 de juny. Les instruccions per presentar la documentació les trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament. Per més informació, es pot escriure un correu electrònic a l'adreça subvencions@roquetes.cat o bé trucar a l'Ajuntament de Roquetes al número 977 50 15 11 en horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de les 9 del matí a 2 del migdia.
0: Serveis informatius d'Antena Caro. Els esports.
4: I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança quins són els pròxims partits.
5: Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. Avui parlem del cap de setmana dels dies 16 i 17 de maig de l'any 2026. I comencem amb una molt bona notícia, que l'equip prebenjamí del Roquetenc va acabar la seva lliga del Consell Esportiu del Baix Ebre i ara comença a participar en tornejos que s'organitzen a Terres de l'Ebre. Doncs bé, aquest cap de setmana va participar l'equip prebenjamí. el torneig que es va fer a Ulldecona i l'actuació del Roqueteng va ser molt brillant, també que va arribar, es va plantar a la final contra la Rapitenca i en un partit molt seriós es va imposar per 3-0. Per tant, enhorabona a l'equip de Benjamí del Roqueteng, que va aconseguir aquesta victòria al torneig d'Ulldecona. Per tant, un gran èxit de la base del Roqueteng. Pel que fa a l'equip del Roqueteng Roig, Benjamí, aquesta setmana doncs va descansar, no va jugar a Lliga aquesta setmana, i sí, van competir encara els alevins que encara estan en plena Lliga. Pel que fa al Roqueteng Roig, doncs va perdre contra el Futbol Formatiu 3 de l'Ebre en un partit de molts de gols per 4-6. L'altre aleví, el blau, es va imposar també en un partit de molts de gols, el Remolins Vitem, per 7-4. I l'altre aleví, el groc, doncs acabaria seguint per la mínima al camp del Mas d'en Verge per 2-1. Quan a l'infantil de futbol 11, doncs una nova victòria clara i contundent contra l'Anes per 8-2, l'infantil del Roqueteng, doncs pràcticament té que tocar l'ascens per recuperar la primera divisió que va perdre la temporada anterior. I pel que fa al cadet, com ja havíem informat, doncs va acabar la seva lliga ja fa dues setmanes. El Roqueteng cadet doncs va quedar 6è, molt bona temporada, amb 39 punts sumats, 52 gols a favor i 36 en contra. I per a tancar el futbol base masculí, diem que l'equip juvenil doncs va tancar la lligueta de la Copa Terres de l'Ebre amb una golejada contra el Tortosa Ebre B per 5-0. El Roqueteng va dir que ha quedat primer del seu grup i per tant disputarà la fase final d'aquesta Copa Terres de l'Ebre. Encara desconeixem rivals, dates i horaris, tan bon punt ho sapiguéssim i s'informarà per les xarxes socials, però bé, de moment el Roqueteng ha complit l'objectiu de guanyar el seu grup i plantar-se a la fase final, doncs objectiu complert. Ah, passem a parlar de l'equip dels equips femenins. Va dir que l'infantil femení aquesta setmana tenia una doble cita. Entre setmana va recuperar un partit pendent a Reus contra la Unió Astorga. El partit va acabar amb empat a 2. I el cap de setmana, doncs, el partit que li tocava de lliga, un partit difícil al camp de l'Amposta, un dels equips més forts de la categoria, doncs aquí no va tenir opció. I el Roqueteng va perdre per 9-1. Pel que fa a l'equip juvenil de futbol 11, doncs va aconseguir una bona victòria contra l'Icomar per 3-0. I l'equip amateur de futbol 7 doncs va tancar la seva participació a la Copa Terres de l'Ebre. Anava al camp de l'Alcanar i ha de guanyar aquest partit per a pràcticament garantir-se el pas a la final, i ho va fer de manera contundent i brillant per un resultat que ho diu tot, 0-10. 4 gols d'Àngels, 3 de Joana, 2 de Glòria i un gol de la localana en propi porta, doncs donaria aquesta victòria contundent al Roqueteng per 0-10, encara que com que el Roqueteng té el gol haver empatat amb la Cava, i que tots els partits van acabar amb 5-1 a favor i en contra, doncs ara haurà d'esperar la diferència de gols, perquè hi ha un partit pendent entre la Cava i l'Alcanar, en què, això sí, la Cava hauria d'aconseguir una victòria per més de 17 gols de diferència per a superar el Roqueteng per gol a la general. És poc probable, però matemàticament hem d'esperar divendres que jugui aquest partit per a confirmar i per certificar aquest pas a la final de la Copa Terres de l'Ebre. Per tant, estem pendents del que passa aquesta setmana. I això tocaria parlar del primer equip masculí que tancava la lliga aquí a casa contra el Club de Futbol Pinell, un partit molt especial ja que era el primer partit oficial que jugava l'equip masculí amateur al nou camp de l'Observatori, per tant un partit ple d'al·licients, que a més va tindre els prolegòmens sempre bonics, com és la proclamació de les pubilles i hereus d'aquest any. Doncs abans del partit es va fer aquesta proclamació de les pubilles i hereus, aquest any doncs molt contents de poder tindre el ple, o sigui, pubilleta, pubilla, hereuet i hereu, la pubilleta Berta Cid Villalba, la pubilla Paula Gas Gonzalvo, l'hereuet Martí Pérez Pons i l'hereu Roger Hierro Querol van rebre la banda i els corbatins corresponents i van fer la sacada d'honor prèvia al partit. Un partit pel Roqueteng transcendent, però que el rival, el Club de Futbol Pinell, jugava molt perquè de guanyar, encara que hagués tingut opcions de mantenir la categoria, però el Roqueteng doncs, no volia fallar en l'estrena del camp, va fer un partit molt seriós i no va donar opció al Pinell i es va imposar per 2-0. De fer una mica de síntesi com va aquest partit, el Roqueteng des del primer moment va sortir amb més intensitat i més ganes de citar resoldre el partit. Entre el minut 14 i 20 van haver quatre ocasions claríssimes en què la falta d'encert dels davanters doncs, va impedir que s'obrís el marcador. El primer gol es va fer esperar, va arribar al minut 32 amb una falta directa a la frontal de l'àrea molt ben xutada per Toni Ondazábal per sobre la barrera, faria l'1-0. Abans del descans el Roqueteng marcaria un segon gol que va ser anul·lat per un fora de joc molt polèmic. Marxem al descans amb avantatge mínima. La segona part del Roqueteng va sortir disposat a resoldre el partit i ben aviat al minut 50 doncs ja va avisar amb una rematada de Didac al travesser. I en el 52, Joel, en un xut que va fer el 2-0, que seria definitiu. Després el partit encara es va posar més de cara perquè el Pinell, al minut 52, quedaria amb un moment per expulsió vermella directa del jugador del Pinell, Manuel Ventura. Doncs el Roqueteng fins al final, doncs, partit controlat, contra un Pinell ja inofensiu. El Roqueteng va tenir ocasions al tram final per a poder arrodonir la victòria, però com diem no va haver encert, i un partit que es pot acabar en una golejada d'escàndol, però bé, finalment victòria per 2-0. Un Roqueteng que amb aquesta victòria doncs assegura la sisena posició de la taula en una lliga doncs més que acceptable, tenint en compte el hàndicap afegit que el Roqueteng dels 15 partits que ha jugat a casa, 13 els ha tingut que fer al camp de la Forja de Cambredó. Agraïm un cop més a la EMD de Cambredó i a la Unió Esportiva Cambredó per les facilitats rebudes per a en la sessió del camp. I bé, doncs una classificació que ara ja és definitiva. Val a dir que el líder i campió ha estat el Club de Futbol Ampolla, per tant felicitats al Club de Futbol Ampolla, que és el brillant campió d'aquesta lliga i per tant ascendeix a segona catalana, ha aconseguit 62 punts. El segon classificat ha estat la Unió Esportiva Jesús i Maria, finalment amb 59 punts. El Jesús i Maria ha disputat la promoció d'ascens, també deixem molta sort a l'equip partit d'Alenc en aquesta promoció que jugarà contra el Sant Joanenc de Sant Joan de les Abadeses per a doble partit, per tant molta sort al Jesús i Maria. Tercer finalment s'ha quedat a punt d'un punt de la promoció del Freix amb 58, i el Sant Andreu ha quedat quart amb 57. Com diem, el Roqueteng ha quedat sisè, finalment ha sumat 52 punts, 62 gols a favor i 44 en contra. Per baix tanquen la lliga i han baixat a quarta catalana el Pinell amb 26 punts i l'Ametlla de Mar amb 24 punts. Aquests dos equips perden la categoria. Tant els desitgem molts ànims i tant de bo puguem recuperar la categoria per donar el més aviat possible. I el que faríem seria repassar la propera jornada, que les lligues ja van acabant, molts equips ja han acabat de competir. Els que encara competeixen, anem a repassar els partits que tenen previstos. Per exemple, l'equip del Roqueteng Roig Benjamí, doncs aquesta setmana tindrà una doble cita, i aquesta setmana recupera un partit pendent al camp de l'Escola Delta aquest dimecres, dia 20 de maig, a les 6 i mitja de la tarda, i el dissabte jugarà el partit que li toca de lliga contra el camp del Gandesa, dissabte, dia 23, a les 10 del matí. Pel que fa als alevins, doncs encara competeixen tots. El Roqueteng Roig rebrà aquí a casa l'Aldeana el dissabte 23 a les 10 del matí. I pel que fa als altres alevins, a la Copa Terres de l'Ebre, el Roqueteng Blau es desplaça al camp de l'Arnes B el dissabte 23 a les 10 i mitja del matí, i el Roqueteng Groc jugarà contra el Rapitenc C el dissabte 23 a les 10 del matí. L'equip infantil de futbol 11 jugarà aquí a casa contra el Jordi Maria. En aquest cas és un partit que té pendent de recuperació el dimecres dia 20 a les 7 de la tarda, i el cap de setmana jugarà el partit que toca de lliga de la jornada 29 al camp de l'Ametlla de Mar, previst per al diumenge dia 24 a les 10 i mitja del matí. Pel que fa al cadet, doncs, a la seva lliga, el juvenil, com diem, està pendent d'aquesta fase final de la Copa Terres de l'Ebre, a veure quin rival s'haurà d'enfrontar i llocs i dates, estiguin pendents a xarxes socials. I pel que fa als equips femenins, el Roqueteng infantil femení, doncs, es desplaça a Valls per jugar contra l'Atlètic Valls B el diumenge, dia 24, a les 12 del migdia. El juvenil femení de futbol 11 va al camp del Cambrils Unió B el dissabte, dia 23, a les 6 de la tarda. I pel que fa doncs a l'equip amateur femení, doncs ja acaba la seva lliga, està pendent d'aquest partit entre la Cava i el femení Alcanar per poder certificar doncs el pas a la final de la Copa Terres de l'Ebre. I com diem, l'equip amateur masculí doncs ha acabat ja la seva lliga, que la va acabar aquest cap de setmana. Doncs per a tancar aquest meu cospany, anem a fer una crida, un recordatori, perquè des del Club Deportiu Roqueteng s'està preparant un acte ja diguéssim a 4 mesos vista, i és que ja fa temps que es volia fer una trobada històrica de jugadors del Roqueteng, aprofitant aquest any doncs la inauguració del camp, doncs seria el moment ideal de fer-ho. Tots els jugadors que en algun moment hagin vestit la camiseta del Roqueteng, si vol fer una trobada de tots ells, fer tota una diada commemorativa, que segurament es faria un dinar popular i un seguit d'actes festius. Això s'ha previst per al dia 19 de setembre, doncs tot aquell... Molts de jugadors ja han contactat amb el club per a demanar informació. Si algun encara no ho ha fet i ha sigut jugador del Roqueteng, doncs que contacten qualsevol membre de la Junta i se l'inclourà en un grup que s'ha creat de WhatsApp en què allà s'anirà informant puntualment de tot, de com anirà aquesta diada. Encara falten més, però ja tenim la data assegurada, que és el 19 de setembre. I aquell dia també se farà un acte que va quedar pendent, que és la trobada històrica de pubilles del club. Aquest diumenge doncs s'havia de fer la trobada de pubilles històriques, però aquest diumenge havia el hàndicap de que moltes no podien assistir per motius personals, per tant hem decidit posposar-ho i fer-ho també aquest dia del 19 de setembre, que el dia pues, englobar-ho tot en una macrodiada. en què també s'anien donant més detalls a mesura que ens aproximéssim a aquest dia. I ja diem, emplacem a tothom que hagués sigut en algun moment de la seva vida jugador del Roqueteng, que hagués sigut la samarreta, també exdirectius, perquè també se'ls fa un reconeixement també a exdirectius, exjugadors i exentrenadors. Per tant, estan tots convidats el dia 19 de setembre. Ja diem, si algú encara no ha contactat, doncs que ho faci, i se l'inclourà en un grup que s'ha creat de WhatsApp per a llegir, s'anirà informant puntualment de tots els actes que són previstos. Nosaltres també des d'aquí, doncs a mesura que anem sabent costes, doncs ho anirem donant detalls, ja diem, encara falten mesos, però ja la data ja està fixada, dissabte 19 de setembre, per tant, que es vagin guardant aquesta data, segurament que hi haurà un dinar popular i una seguit d'actes, tothom rebrà un obsequi commemoratiu, i si la intenció és aquell dia acabar la jornada amb el primer partit de Lliga del primer equip de la temporada 26-27. Anem a veure si és possible englobar-ho tot en una macrodiada, i bé, ja diem, anirem donant detalls, i això ha estat fins avui l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc.
0: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
4: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Lluís Mi Pérez.
6: Bon dia, un temps que ha de ser força tranquil avui a les comarques de l'Ebre, també les de Castelló i a la banda del Matarranya. Si de cas aquests núvols prims que van deixant el cel una mica emblanquinat a les comarques més interiors, i alguns núvols una mica més densos que estem tenint cap al Delta, també cap a la Ribera d'Ebre o a prop de la costa de Castelló. No estem parlant de núvols que hagin de persistir, tampoc que hagin de provocar pluges, i per tant la tendència és que es vagin trencant. Quedarà aquest cel simplement una mica velat, una mica emblanquinat, embolcallat i poca cosa més. I avui tira cap amunt la temperatura. De fet, al matí ja no està sent tan frescal com el d'ahir. Moltes mínimes ja no han baixat dels 15 graus arran de mar o al Delta, i aquesta tarda estarem parlant de temperatures que voltaran als 26-27 graus ja, sobretot al Matarranya i a la Ribera d'Ebre, una temperatura que encara ha d'anar pujant més al llarg dels propers dies, simplement amb alguns núvols matinals, sense tempestes a casa nostra. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida, i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral, i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
7: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

Antena Caro, la fórmula. I could use